0: La teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Hola, família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic dels AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feelings.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take it easy, single de debut dels Eagles, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Reddy Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks and Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Raining Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de G-Flying, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold on Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i al seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content de seguir?
4: Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben, ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè jo l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Pensem que m'esperava Ende, que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
1: No, això no em passa. No? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures. És a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
1: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me cachis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fos fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tu estàs parlant de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a Catalunya de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa, què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? Castellà, veurem que aquests comentaris de l'apocalipsi, aquests beats apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats, es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans.
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsi que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba, l'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte, que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot, no? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text que els, en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i vellaments decorats, no? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art, no? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, jo què sé, tampoc era. Tampoc
0: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir,
0: no.
1: En una balança, 30 i pico manuscrits...
0: A veure què posem a la
1: balança. Fem el joc del tramvia. En una balança, 30... 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic?
0: Mm-hmm.
1: O...
0: Poca cosa.
1: 3.000 persones?
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no? I les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos, mm-hmm, i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que és una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: És una broma que fijo a una referència que com el meme del Capitán América... agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que... de cop i volta dirà, jo no m'he fet cristià per això. que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio duplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí, sí,
1: una
0: sí,
1: mena
0: sí.
1: de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mirem-nos. Si fent, ara fan realities de tot, pues, fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: Al Collell, el Collell, per exemple.
0: Collell,
1: que on, anem com a, bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure no? Què passa.
1: Bueno.
0: Vaya il·luminacions que surten.
1: Clar, bueno, clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10, són freqüents. Sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que és un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs

0: El Penedès, Santa Maria Sevilla al Bages, Santa Maria de Belllloc a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar al Maresme, normalment en una mica en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, a vegades posarà vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
1: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
0: Doncs ho sabem ni més ni menys per una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I Alberto,
0: fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga, què és el colofó de l'obra?
0: El colofó, encara avui, no, o sigui, en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió, no? Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
1: i tot s'agraeix,
0: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu. I on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que, en el millor dels casos, portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, què és el dels colofons.
1: Exacte.
0: Quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què. I a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no? Ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi, no?
1: Brutal.
0: Serà
1: molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què diu? És tan original?
0: Bueno, diu literalment això.
1: A veure.
0: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
1: No? Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
0: Sí, i aquí, però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
1: I aquí
0: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En, i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. en comptes de

0: Ende Pintrix, ¿no? Sabeu que Pictor, Pintor, és pintor, Pintrix, ¿no? Como Imperator, Imperatrix, ¿no? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix, ¿no? Aquelles coses, pues, de Pintor, Pintrix.
1: Que és el que passava als escriptoris.
0: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadenes, un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 70, del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una jo què sé, una clèriga, no, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude. En comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, pues hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època, és pràcticament inexistent. Llavors, dona igual com es digui, no? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom, el colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
1: I quines són aquestes coses?
0: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona, no? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor, no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? Ai, el nom, no, bueno, l'important aquí és, digues, com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, i en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
1: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
0: Sí.
1: Perfecte,
0: sí.
1: Següent pregunta.
0: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a la mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques, tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica. Les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a la mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer, no? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
1: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
0: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, doncs, evidentment, els nostres oients ja saben que no es pot respondre. Però, com a la de mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
1: Molt bé.
0: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I, precisament, ja us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Perquè amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
1: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
0: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del, una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i quatre, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no?, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics i encorbat un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale? Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Magius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Magius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. La mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis enllestir el llibre. Però jo, Emeteri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que teníem informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no?, havies ascendit, eres l'ancià, no?, Magius, no?, la mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues al mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no?, que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
1: Bueno, m'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super... molt interessant.
0: Molt de verídica.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt personal,
1: sí,
0: de dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura, de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia o qualsevol, busqueu i Colofón, Beato de Tàbara, on Emeteris dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a Inspecció de Treball, no? L'ha mantingut aquí, este soy yo.
1: Tancat en una porta.
0: Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recta final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu.
1: Ja els coneixeu. Pues, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'han muntat, 3CAT amb en Titó, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan, es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està, va acabar en un altre país, les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre de Meteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar a Meteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda de Meteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes al mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots. Introduir, no, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi. no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no? El matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo m'acordo fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els arxivers, els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara, i el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan, està a la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
0: torna a sortir
1: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: A Urgell, que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar, sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no, a Catalunya?
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la Catedral de Girona, o un fet a la Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi, un fet a Quisgrà acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a la Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser passa a ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia.
1: És un tros d'un... I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Come on, y'all. Y'all are crazy, man.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: El misteri i els jocs de lògiques són els protagonistes del calaix actiu. Les models de la Belle Époque de Berta Jardí, publicat per Univers, ens presenta dues dones amb vides intenses en una època de canvis, Emily Floc i Isabel Llorac.
2: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorac i la Emily Floc, dues dones que, títol, he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
3: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de la tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
1: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
4: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
0: Amb Mònica Socies hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. Ah, a més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, alcalaix.onalatorre@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el calaix estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat. Cercant programes i el calaix. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici, creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garán, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina, Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats, trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elizabeth, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals dels Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecària del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Floke, modista i empresària vinculada a Gustav Klimt, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorach, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que, quan arriben a la redacció, penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si a més saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent, tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
2: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorach i la Emil Floch, dues dones que títol he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè, clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia, aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
2: Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípica el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorach va ser retratada pel Ramon Casas i la Emil Floch retratada pel Gustav Klimt. Totes dues eren dones, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història. Va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de centrar-me en la vida d'elles i obviar la dels pintors.
1: Has dit una cosa que m'ha agradat molt i això també ho he pensat jo quan llegia el llibre. Són dues dones amb unes biografies molt singulars, perquè no són el cànon de la dona sumisa, casada, de l'època, sinó que trenquen els rols, els estereotips establerts. Suposo que això també t'ha fet triar-les, no? A banda dels retrats.
2: Òbviament, els retrats en aquest cas seria més anècdota, i és la biografia d'elles dues que m'ha interessat. Dues dones, com bé dius, amb biografies singulars. La Isabel Llorach era una burgesa de Barcelona, una nena bé, teníem un milionària, molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, l'interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se i de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emil Floch era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda. I
3: el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any, amb 28 anys, ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena, en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
1: A més, vestits moderns, perquè deixava enrere.
3: Eren vestits realment moderns, que trencaven amb l'estètica encotillada, amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més en moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klimt i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb d'aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
1: És meravellós, perquè l'Isabel Llorach, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sí que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Floch, no, per mi ha estat una descoberta.
3: El ser vienesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorach sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura, el Primo de Rivera, més menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs, si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit per que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners li permetien, doncs era una dona cosmopolita, era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
1: Una vida fascinant, jo.
3: La Isabel Llorach va inspirar, és un dels personatges que... Josep Maria de Sagarra s'inspira en ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etc, etc. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
1: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'agrada una cosa... Uh-huh. Valenta, has dit.
3: Digues.
1: Valenta.
3: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... el que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors, se sortia bastant del rol que li hauria assignat la societat burgesa de Barcelona en aquell moment, sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Floch també, a la seva manera, perquè pololava o vivia al voltant dels artistes de la secessió, que tots ells sí, realment eren un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt, molt, molt, molt masculí, i es va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models, no van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció, formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan, sí, la posa, la cromàticament, etc etc. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etc etc. I les dues, tant l'una com l'altra, no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret. No se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... l'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor de Gustav Klim i ella no va voler ser mai retratada pel Klim perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia el seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austro-hongarès volien ser retratades pel Gustav Klim perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet per Klim. Ella no volia, no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, el seu, passaven pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No, no vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil i l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva. No es va agradar mai. És un quadre inacabat, també, en certa manera. Les mans no estan acabades. I sempre va dir, en farem un altre. No, no la va arribar a retratar. No la va fer un segon retrat.
1: No va arribar. I ara m'ha agradat molt tot el que has explicat perquè la mirada, precisament, d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
3: sí,
1: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no?, amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llobrac no es va casar.
3: Sí, no? Sí.
1: Però aquesta relació, no?, amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
3: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar, què penso jo mentre m'estan retratant, què sóc jo de cara a tu, pintor. Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'està robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
1: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
3: Diu, ah, la...
1: me la dones?
3: Gràcies. Adjudicada. Doncs digues.
1: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això sí, també hi jugues molt, tu.
3: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i pintar, no? També he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
1: Vaja. No, no toca. No, tot no.
3: Inventada, aquesta sí que és de creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata amb la Flora, que surt com a anècdota o que em dóna joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo al 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
1: Bé, el llibre té tot un recorregut. Al final és esplendorós.
3: Ai, gràcies.
1: No es pot explicar, com sempre, a mi m'encanta dir això.
3: Al final és autentiquíssim, a part de tot.
1: És cert, és que clar, jo anava a dir...
3: Sí, sí.
1: com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí, a veure...
3: Sí, algú m'ha dit... Jo l'estava llegint i pensava, com ahir m'ho van dir, precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
1: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants. I és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, viure, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
3: Convius dos, tres anys amb elles i estan... I llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut les meves, els meus quès, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona, com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat. Però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no? No, em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. I llavors també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passes malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt... I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
1: Bé, certament, són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. A mi la Isabel m'ha fet patir.
3: Sí, t'ha fet patir.
1: Sí, m'ha fet patir.
3: Sí, sí, a mi també em feia patir, és això, em feia patir, pensava, i al principi també em costava apropar-m'hi, i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre. Però també puc entendre l'Isabel, no?, i totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, al capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar amb contradiccions, i això és el que et fa créixer, no?
1: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes...
3: A veure...
1: Són molt humanes, i això és el que m'ha encantat. Són molt humanes.
3: Molt bé.
1: Doncs escolteu, que si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers de la Berta Jardí, entreu en el seu univers i a continuar escrivint, Berta.
3: Sí, senyora, així ho farem.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, moltes gràcies.

Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena.

0: perquè jo ja no sé, ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica, de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
1: Sí, el món planteja, el món de Revers d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que en la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar a la gent, uf, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o fins a on ens pot portar, no? I que, ja, que des de que es va aprovar per publicar fins que es va publicar anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, uf, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que al lector li sigui tot molt familiar.
0: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
1: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu? Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart, i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no? No podia operar al banc, no podia... O sigui, més enllà del WhatsApp i de les comunicacions normals, no podia entrar al gimnàs, t'havies d'imprimir el QR, no? Vull dir, tot al final molt... Llavors, bueno, val la pena també el llibre intentar fer reflexionar sobre aquesta dependència, doncs amb intriga, amb aventura, amb molta acció, moltíssima acció, però al final hi ha aquest tema de fons, no? Que és la dependència a la tecnologia.
0: Sí. Acció n'hi ha molta. Els Rebels d'Antígona, el llibre està publicat per Fanbooks, el públic és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
1: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen el canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats als que no som tan joves. Després també es reflexiona molt en la relació de pares i fills amb el tema aquest de la tecnologia. Llavors jo crec que és una reflexió que segurament ataca molt més al públic més adult i no tant al juvenil. Per tant, sí, ara se'n diria crossover, no? Que en anglès aquestes paraules també queden molt bé, però sí, el llibre també té una mica aquesta intenció de fer-nos pensar a tots, no només als adolescents.
0: Bueno, clar, perquè nosaltres recordàvem, sempre jo, ens fem grans i recordem com els pares ens deien, és que nosaltres quan érem joves això no ho fèiem, això no ho dèiem, això no... Dic, és que no ho teníem. Nosaltres ara estem en aquesta tesitura, no?, en aquest canvi. Clar. Però ha estat molt ràpid, perquè penso que ha sigut d'una acceleració tan gran que no sé si estem preparats per controlar-ho.
1: Això és el que ens trobem, no? Ara, de cop i volta, semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara, de cop i volta, comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento

0: però ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos al màxim d'hores enganxats al mòbil. Això es diu l'atenció. Lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de... l'economia de l'atenció, crec que li diuen, o alguna cosa així, no? Com més estona estiguem allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
1: Parlaves de relacions de pares i fills, també surten molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que, sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies.
0: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no?, a la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no?, en lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres. Que igual no sortiria res de bo, tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil, doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no?, per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela. Seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no?, en aquí. Llavors, la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en què la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
1: Un desastre.
0: Un desastre.
1: Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
0: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
1: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera, al llarg d'aquesta novel·la, van apareixent, no?, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor... Bueno, jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
0: Al final, la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no?, i que el dia a dia ja ens té prou ocupats, i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'allò, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
1: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja en trobarem uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne una un cop l'any. engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
0: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors, la gent es veu obligada, doncs, a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada.
1: A l'entorn,
0: la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que, clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra de que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, bueno, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
1: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços, parlen, riuen, s'enfaden, però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai, és molt fort, no ho havia vist mai. Arribarem amb això?
0: Sí, i tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així, d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors, és com que la conversa es dilueix, i penso que en les generacions més joves ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics, sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors, jo penso que sí, que actualment ja hi som en això.
1: Ara m'has deixat morta. Forta.
0: Sí. Quan has explicat... jo també ho visc molt, tot molt intensament. Al final, aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius, tal, i veies les imatges i penses, bueno, quina sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, o sigui, no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
1: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluidesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients als joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure, encara que sigui un dia o unes hores, i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que Els rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
0: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? De que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això et demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
1: Que per això també lluitem. Des del programa sí. També ho fem.
0: Llavors, això ja seria per mi fantàstic. La veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
1: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: a més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però l'aia al cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
0: Les escenes d'acció intentant tenir el lector allà en plan, què passarà, no? Sí.
1: Hi ha alguna que és tan hollywoodiense? És brutal. Ja, quan llegiu el llibre ja sabreu de què parlo. Els que no l'hagueu llegit, perquè ja té recorregut, em sembla que era des del mes de gener, Georgina.
0: Sí, el gener, sí, el 28 de gener.
1: Per tant, ja té recorregut, però jo penso que és d'aquests long sellers, no?
0: Esperem, també sigui una gran... Sí.
1: Doncs ja ho sabeu, des d'aquí us recomanem Els rebels d'Antígona, de la Georgina Dalmau, publicada per Fanbooks, i busqueu-la i llegiu els altres llibres, perquè val molt la pena.
0: Moltes Georgina, gràcies.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de dir?
2: Que aquí a Tarragona
1: passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix, i a més amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari enguany.
1: I heu fet una festa, festa grossa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però mira, ho vaig passar, no passa res. Bueno,
1: a mi em perdona, perquè soc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu és que sempre és el mateix i que es presenten novetats, però tot arreu es presenten i les presentacions de llibres ja no es porten, etc, etc, etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu i tothom queda content i quan s'acomiada ja diuen fins l'any que ve.
2: Sí, sí, ha costat, eh? Ha costat. Jo el que crec, de, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar, tot costa molt i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: No hem dit dates, 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més, oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania, a grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera, doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari, i sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic i també a l'hivern, a Creixell també, doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran i precisament en la programació d'enguany, que mantenim igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar. Encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius, perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí a nivell, perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
2: I a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família, i havíem de tocar el tema del nen, i vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novo, l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que, a priori, la novel·la negra defuig una mica, eh? Mm-hmm. És molt complicat tocar la figura dels nens. I aquí, doncs, hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
1: No, família i crims, i si no hi ha crims, però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
2: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa del 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que ja ens endinsarem. I tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no. Quan tindrem amb un judici popular, és una de les activitats estrella del festival, molt xula, perquè a més participarà el públic, haurà de dictar sentència al públic.
1: Ai, jo vindré a dictar sentència, com ens agrada dictar sentència, qui vulgui participar que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
2: Serà molt interessant perquè la xerrada paga la pena, la veritat és que paga la pena, però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, uh-huh, Tecles i lletres, amb l'actuació de piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández, detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius, tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte superesfereïdor que va de la família i, no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, és la Mònica Socias.
1: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi, però he pensat que amb tantes coses que faig ja no vindrà d'una. Jo ho intento, molt serà.
2: Gràcies.
1: És una responsabilitat.
2: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
1: Perquè, a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí, que és una gran figura.
2: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
1: Bueno, jo dic, no vingueu tant. Però sí, realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
2: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts, mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
1: Els premis que no els hem citat, però sí.
2: Té d'haver actualitat, i també doncs tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la roda de premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
1: Ells han Xirinacs aquest
2: sí,
1: any, eh?
2: Sí, clar, tot va molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de liberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
1: Jo no sé res, tampoc, eh?
2: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopar, el Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal i s'han presentat un munt de treballs.
1: És que anem a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
2: Sí,
1: també,
2: perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, és en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
1: I de novel·la també. O sigui,
2: de novel·la,
1: teniu un èxit de participació.
2: Bueno, de novel·la s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que vam arribar, no sé, si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat, i enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
1: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
2: Sí, és un patiment, perquè aquí ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició... És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
1: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. Però realment quan has llegit els treballs i no tens clar...
2: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
1: Bé, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem quin.
2: Res més, ja... res més.
1: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
2: Clar,
1: grans noms.
2: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se de cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar, no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
1: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint això... Se'n diu Resistència Cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: Al Calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un programa on avui farem un balanç, un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i on també tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de MeteoSap. Comencem. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, el responsable de MeteoSap, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Però abans el que volem fer és una mica de balanç, de resum de la setmana. Hem patit diversos dies seguits amb temperatures que no baixava la màxima dels 35 graus, molts dies seguits, i volem fer balanç, i ho volem fer-ho com sempre amb Carlos Lara. Bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, la previsió del temps la deixem per després, que serà, crec que, molt ràpida. Analitzem la setmana. Ja avançàvem a inicis de setmana a una connexió on ens comentaves que durant molts dies, finalment crec que han estat 9 o 10 dies consecutius, on la temperatura no ha baixat, la màxima no ha baixat dels 35 graus.
3: Así es, ahora lo iremos viendo todo, pero en general, pues bueno, una semana de tiempo tranquilo, estable y soleado, con temperaturas que han seguido siendo muy altas, pero bueno, vamos a comentar esas diversas cosas que han sucedido esta semana, porque parece que no, pero hemos tenido pues bastante cositas. La primera es un chubasco que nos pilló, debo decir, bastante por sorpresa, el lunes a mediodía. Un chubasco pues fruto del propio calor de estos días, que fue bastante potente. Lo que pasa es que fue pues muy local, podríamos decir. En mi zona, por ejemplo, pues no dejó ni registro apreciable, 4 gotas, y eso sí, antes de eso, un viento muy fuerte que se levantó durante un minuto o dos, y ya digo, mi zona no dejó registro. Sin embargo, la parte más al sur de San Andreu, tocando la parte más próxima a Pallejà, dejó ya registros próximos al litro, pero en zonas cercanas pues los registros fueron bastante más abundantes, lo que denotan pues es un poco lo local que fue ese chubasco, un poco sorpresivo, como decía. La segunda cosa que tenemos que comentar es que el mismo lunes registramos la primera noche ecuatorial del año con una temperatura mínima de 25,2 grados. Recuerdo que las noches ecuatoriales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados. Y esto, pues además de ser algo bastante raro en nuestra zona, pues es la noche ecuatorial más temprana desde que tengo datos, que recuerdo, empecé a registrar datos en el año 2010 y supera de esta manera el anterior registro, que databa del 8 de julio de 2016, y además pues es la primera noche ecuatorial que se registra en un mes de junio, ya que, como vemos, pues el anterior registro era del 8 de julio. Y la tercera cosa que tenemos que decir es que el miércoles, como decías, después de 10 días consecutivos con máximas por encima de los 35 grados, incluso llegamos a 37,5 el martes, pues rompimos esa racha, ya que pues el miércoles bajaron ligeramente las temperaturas y registramos una máxima de 32,1. Las mínimas también han sido altas, como ya hemos visto con esa noche ecuatorial del lunes, pero que el resto de la semana pues todo han sido noches tropicales, que pues son esas que la temperatura no baja de 20 grados. Así que bueno, pues con ese pequeño respiro, vamos a decir, de miércoles, pues la verdad, como decir, que semana que hemos seguido con temperaturas muy altas, tiempo tranquilo en general, excepción de ese chubasco que nos pilló un poco por sorpresa el lunes, y poco más a comentar, Jordi.
2: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam comentar, vam avançar aquesta informació durant molts dies, aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast de Llopa Otruene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
3: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido del que habíamos tenido y esto demuestra un poco el cortoplacismo que tenemos en la memoria, y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Jova Truene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días, pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible. Pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Jova Truene, analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallen.
2: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
3: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año y posiblemente de todas las que hemos hecho...
2: Això per xarxes aniria molt bé, eh? La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
3: Pues esta semana posiblemente lo consigamos porque, bueno, la situación, Jordi, no cambia nada y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán, pues... días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente. En nuestra zona, ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
2: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Jova Truene serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
3: Ja queden poquites.
2: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
3: No está
2: aquí ho deixem.
3: No está nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas, no tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
2: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
3: Igualmente.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
4: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
2: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
4: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs. D'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
2: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
4: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs amb això estarem, i tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
2: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandereencs i les santandereenques? Quines millores veurà, o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
4: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Ensoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
5: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, en Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
2: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos. Obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
5: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació. I en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació. I per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
2: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
5: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
2: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública. I, per tant, considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar i, per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació i, igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
2: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
6: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
2: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
6: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
2: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
6: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
2: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
6: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
2: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
6: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
2: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
7: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
2: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
7: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
2: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
7: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malalla, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
2: Tenir un animal comporta també seguir uns drets I una responsabilitat.
7: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
2: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
7: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames, mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
2: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
7: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
2: Finalment, quin missatge voldria donar?
7: Doncs, a veure, consciència. Consciència i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
2: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
8: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents

0: hi hagi una font adaptada per poder veure els animals i, a més, la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i, per tant, estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que, per tant, les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
1: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
0: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Campreses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant, el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el Parc de Campreses, és un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
1: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que iniciïn aquest any, o quan estan previstes?
0: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
1: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
1: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
1: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
2: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i em sembla, doncs, el més adient i el més sensat.
3: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per

0: gossos al Parc de Campreses.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
2: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
2: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I ja fa uns dies que Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
0: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
4: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
0: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
4: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
0: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
4: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
0: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
4: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
0: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
4: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
0: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
4: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
0: Aquest any quina novetat hi ha en el casal de Ciu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
4: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
0: M'imagino que tots es mataran per ser Espanya, no?
4: Sí, segurament sí. O Argentina.
0: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
4: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
0: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
4: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, he tingut molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé.
0: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
4: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
0: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
4: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a l'any l'agrada i s'apunta, sí.
0: És a dir, que la majoria després segueixen jugant al futbol, no?
4: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
0: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació s'agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
4: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, que pel següent estiu o quan, pel carrer, que ens saludem i tot això, és la meva sensació, vaja.
0: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
4: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
0: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit.
4: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots i però sí. Si s'apunten, sí que poden.
0: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
5: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
0: Uh-huh. En línies generals, com estan anant el casal?
5: De moment estan anant molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
5: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica de pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
0: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
5: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues bueno, anem canviant, i com he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
0: Mm-hmm. Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
5: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'està a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
0: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
5: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístic equilibrats.
0: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis. Quina funció teniu vosaltres?
5: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
0: Que és cada any alguna novetat, m'imagino, al casal? Aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
5: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre. i llavors per mi és el primer casal. I bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
0: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
5: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
0: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tennis i que després segueixin al club?
5: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tennis i proven el casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que s'apuntin a l'escola.
0: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
5: Bueno, doncs els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, doncs, bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara, doncs, poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix, doncs, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
0: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
6: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
0: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
6: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
0: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
6: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que es nens sorprin sempre amb un somriure.
0: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
6: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
0: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
6: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
0: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
6: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
0: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, ja és gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
6: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
0: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
6: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
0: Això ja es feia, antigament?
6: Sí, sí, però feia anys que es va parar. Sí, sí, bueno, des de l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bueno...
0: Quin és el, què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
6: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
0: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
6: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
0: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
6: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
0: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
7: Bon dia.
1: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
7: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
1: Promet, no?
7: Promet.
1: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
7: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran doncs, una mica més de música al recorregut.
1: Un recorregut diferent aquest any.
7: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam pujar, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acurtar una miqueta més el recorregut.
1: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
7: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, que aquests, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest, no?
7: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
7: Correcte.
1: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
7: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
1: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs, a l'esplanada.
7: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
7: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires.
7: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
7: Aquest enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
7: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica Barata, que és diguem una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
7: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar doncs que la Perla, la geganta, doncs sigui com l'eix l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua. Esperem que la gaudiu molt.
1: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
7: Correcte.
1: El Joaco.
7: El Joaco, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no, que perduri en el temps, no, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
1: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
7: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot doncs puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
1: Doncs esperem que sigui així, esperem doncs que sigui un èxit, que molta gent doncs pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà doncs a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
7: Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure-us a totes allà.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
0: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal Sandra Palacios han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
8: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades. I vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir, no els podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada, més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta que ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
0: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan, què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
8: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
0: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
8: Sí, els balls són coreografies i portant la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
0: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
8: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament, i van decidir que tot l'import que es recauda, doncs, es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu. Però després, doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà, i van dir, doncs millor pas de casa.
0: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
9: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i psicològicament el que és la ment han de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
0: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
8: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratiu, salts, piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixes que si no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis, llavors dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
0: Déu-n'hi-do.
8: Sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat. És complicat.
0: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
8: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
0: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
8: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. Perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
0: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
8: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara, Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'Institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'Institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
9: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria, perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble, a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet. I és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part de que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure, que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
8: ho disfruten més
9: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
0: portar-ho a la ciutat.
9: Exacte, exacte. Mm-hmm.
0: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte. Per què no se'l poden perdre?
8: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs que com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. Si són balls molt, molt treballats, i és molt bonic de veure.
0: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I a continuació, en el Via directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olbert a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat a concedir el guardó Lluís Nicolau i Dolbert a la societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, En Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, som Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per l'alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com

0: una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
1: Per la seva onda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
2: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem. Arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
1: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando la

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes en plural i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. La regidoria d'Habitatge s'annexa a l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials, abandona l'àrea de Territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'Habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de Transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de Control de les Activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del Servei de Via Pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila, tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
3: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
2: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
3: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
2: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
3: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir ho farem.
2: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
3: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
4: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
2: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
4: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el Pla de l'Estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
2: Importants canvis que hi haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara. No?
4: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius, i aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
2: Quan finalitzen les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins el procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
2: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
4: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
2: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
4: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
2: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
4: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
2: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
4: un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots podem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
2: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
4: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
2: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
5: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, a de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
2: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
5: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
2: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
5: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
2: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
5: I una responsabilitat. Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
2: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
5: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i a les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
2: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
2: Finalment, quin missatge voldria donar?
5: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
2: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
7: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
6: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
7: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al Parc de Can Preses, és un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
6: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
7: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions, i repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un correcant, i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
6: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense corretja.
5: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això pues, crearem aquest espai a Can Preses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
6: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
5: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents, o sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
6: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
5: Sí, i tant, i a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Can Preses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i em sembla pues, el més adient i el més sensat.
6: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Can Preses.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall, a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca, ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas

0: para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
0: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizum con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
0: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
3: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
4: Esta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
3: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
4: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
3: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
4: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
3: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
4: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
3: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
4: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions de

0: depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
1: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
0: Bueno, quasi tots o tots hem sigut jugadors del club de Sant de la Barca i molts som entrenadors. Som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
1: Aquest any quina novetat hi ha en el Casal de Ciu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
0: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat a mi.
1: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
0: Sí, segurament sí. O Argentina.
1: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
0: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
1: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el Casal?
0: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
1: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als quatre punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
0: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
1: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és una, potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club, és un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
0: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a l'any l'agrada i s'apunta, sí.
1: És a dir, que la majoria després segueixen jugant al futbol, no?
0: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
1: Quan acabi l'estiu, acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
0: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això, és la meva sensació, vaja.
1: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
1: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
0: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
1: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del Casal de Tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
2: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
1: En línies generals, com estan en el Casal?
2: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
1: Quin és l'objectiu del Casal de Tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
2: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
1: Com és un dia tipus al Casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
2: Pues mira, al Casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final, doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
1: Mm-hmm. Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis? Quin és el tipus de perfil?
2: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
1: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
2: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, pues depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, pues lo important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
1: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis, quina funció teniu vosaltres?
2: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
1: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al Casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
2: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic i psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
1: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
2: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estaix.
1: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
2: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el Casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que els apuntin a l'escola.
1: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
2: Bueno, pues els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tenis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues, poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix pues, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
1: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de Bàsquet.
3: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
1: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
3: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
1: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
3: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també doncs, que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que els nens surtin sempre amb un somriure.
1: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
3: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
1: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
3: Doncs actualment tots són del club. No tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
1: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
3: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
1: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
3: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
1: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
3: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
1: Això ja es feia, antigament?
3: Sí, però feia anys que es va parar. Sí. Bé, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer. Però bé, no.
1: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
3: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comunitat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
1: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
3: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
1: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
3: Doncs amb les ganes de tornar al setembre amb determinats a aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
1: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu, compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
4: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
5: Bon dia.
4: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'agrupació de joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
5: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
4: Promet, no?
5: Promet.
4: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'agrupació de joves, i tindrem P de Patxes.
5: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar a la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
4: Un recorregut diferent aquest any.
5: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
4: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
5: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal, que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres, doncs, ens agrada també apostar, doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest, doncs, la colla castellera de la Droc ens oferirà, doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, que aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
4: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
5: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
4: Després a les 9 començarà el Show Drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
5: Correcte.
4: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
5: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
4: tot surti. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
5: Correcte.
4: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
5: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per de més, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
4: Hauran taules i cadires.
5: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
4: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
5: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un Show Drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del Show Drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada doncs, no només que hi hagin homes travestis al Show Drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
4: Doncs serà el Show Drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
5: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat de Chica Barata, que és diguem una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs, actes i festes, no, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
4: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
5: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix, l'eix central, no, dels nostres actes. I sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la rua, esperem que la gaudiu molt.
4: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bienvenidos a una nueva sesión de Mix Club Reload. Ya sabes que arrancamos el viaje de hoy durante 60 minutos de la mano de quien nos habla, Juan Antonio Casas. En un mundo lleno de trends, de progressive, de tech house, en fin, todos los sonidos clubbers con los que vamos a ofrecerte. Y empezamos ya. Te recordamos una vez más cómo puedes escucharnos. Lo puedes hacer a través de tu emisora, esas emisoras que están adheridas al programa, y también lo puedes hacer a través de plataformas como iVoox y también como la de Mixcloud. Moltíssimes gràcies una vegada més.
1: A la darrera hora, així encapçalem doncs el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
2: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellava arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer a encreuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nau. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la B23, la via que hi ha sud de la Diagonal, també aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Valls. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres, i aturades a la C-16, Sorells de Vallvidrera, Sant Cugat, a la C-17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via, i també a la C-58, on hi ha aturades de Ripollet cap a Sabadell, a les rondes carregades, i sobretot seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara dels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida. Hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i sí aquest, doncs aquest plomall de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera, i n'estarem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
6: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs a Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans, on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per la revifada que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonja, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També ha explicat que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas Ambròs i Vallrepòs de Sant Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
6: Muñoz també ha assegurat, doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Ganga entre la Bisbal i Calonja i la de Romanyà perquè a les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat, doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases, no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se, doncs, hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera, doncs, que a finals del dia, doncs, puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
8: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens podeu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
9: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim, i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segaró. Eternament agraïts a Albert i la Mireia.
10: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
8: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
2: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això, doncs, ha fet, doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
8: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi.
1: Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i han calçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya.

0: minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos del gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
3: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
4: Doncs ens trobem just a la plaça del Calbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:45, 1 del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
5: Bon dia.
4: Dia històric avui per la ciutat.
5: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
4: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat a l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
5: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
4: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
5: Doncs no ho sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet gent d'altres comarques que no té la sort que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir. I a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs en un port de muntanya, doncs bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però el número no el sabem.
4: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major, clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
5: Sí, sí, sí. Sí, portem molt dia, moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa de 7 portals aquesta setmana passada, amb milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i bueno, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
4: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic, i com veieu ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles, que serà la zona que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
0: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
6: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
7: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reyes, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany, la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reyes ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc dels Reyes per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i escaig d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com a

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha

0: contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
1: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes, i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
1: A més, també ha explicat doncs que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. L'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar, doncs atendre també els mitjans de comunicació, i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin, doncs, per intentar doncs solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
0: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració, que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
3: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim, i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
4: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
0: Però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
5: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
6: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población pero lo que no podemos estar es constantemente aguantant un sistema que està totalment desmoronat.
5: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
6: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
5: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
0: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
7: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
8: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzen aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
7: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
9: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
10: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
9: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
11: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
9: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
0: Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
13: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida, una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
14: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
12: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera, a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
15: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 2:15 de 10 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental vivint per primera vegada la seva història una sortida de la Ronda Francesa.
12: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
16: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad, por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto, 0 ansiedad y 100 motivación, y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
12: Doncs aquest partit que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
0: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
12: Demà sabrem com queda el quadre.
0: Gràcies, Marta.
12: Adéu, Helena.
0: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per habituar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 6 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'incendi forestal que va patir Sant Andreu de la Barca aquest diumenge. Finalment, el balanç, 4 hectàrees cremades a l'incendi forestal de Sant Andreu de la Barca d'aquest diumenge, que va obligar a confinar veïns de la colònia i del Palau i que va obligar també a evacuar la zona de Can Salvi. En parlarem, en farem referència després d'aquest diumenge. Des del primer moment, Ràdio Sant Andreu va informar a través de la pàgina web i a través de les xarxes socials d'aquest incendi. També escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet i també del cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català. Però avui també centrarem bona part del programa del Via Directa a parlar del Dia de l'Orgull. L'acte central es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal. L'inici de la rua va ser a la plaça Federico García Lorca. La lectura del manifest d'enguany va ser a través de l'associació Transversal. Escoltarem les veus dels protagonistes en el dia d'avui i també repassarem els diferents actes amb motiu del Dia de l'Orgull que s'han celebrat a la ciutat. Comencem, doncs, aquesta nova edició del Via Directa avui dilluns, dia 6 de juliol.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: 4 hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal d'aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. Un incendi forestal que va obligar a evacuar Can Salvi, confinar la colònia i el Palau. El foc es va declarar al migdia a la Serra d'en Canals i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència format per 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. La ràpida actuació dels bombers i la coordinació dels diferents serveis d'emergència van evitar les flames afectessin habitatges. Un servei d'emergència format també per Mossos d'Esquadra, la policia local de Sant Andreu de la Barca, l'associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil de la ciutat, a més d'altres poblacions i també diferents unitats d'ADFs que van aconseguir finalment apagar aquest incendi. Un incendi forestal que es va declarar al migdia a tocar de la via Esport, va cremar 4 hectàrees de vegetació forestal i va obligar a evacuar prop de 300 persones de les instal·lacions esportives de Can Salvi, així com també alguns habitatges del barri de la Colònia. A més, els veïns de la Colònia i del Palau van rebre una alerta S-Alert als seus telèfons mòbils i van haver de confinar-se de manera preventiva mentre els equips d'emergència treballaven per controlar el foc. Un avís que es va rebre a la 1:35 minuts del migdia a través del telèfon d'emergència 112. Les flames van avançar amb gran intensitat en sentit ascendent fins a situar-se molt a prop dels habitatges i equipaments municipals, fet que va obligar els bombers de la Generalitat a concentrar els esforços en el flanc esquerre de l'incendi, considerat el principal motor de propagació. El dispositiu d'extensió va mobilitzar, com dèiem, 11 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris, 2 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atacs amfibis i un helicòpter de comandament. Després de gairebé 3 hores de treball, els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 4:28 minuts. Com dèiem, important també la tasca que va realitzar la policia local, també Mossos d'Esquadra, també amb la vigilància de la Guàrdia Civil, també l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca i altres proteccions civils properes a la ciutat i, com no, la gran feina també realitzada per les diferents ADFs que van actuar sobre el terreny. Ràdio Sant Andreu va estar des del primer moment donant informació sobre l'estat de l'incendi i també vam poder tenir ocasió de parlar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el cap de la policia Jordi Català.
3: Doncs aproximadament a 2:15 s'ha iniciat un avís de que hi havia un incendi o hi havia, diguéssim, una part que s'estava cremant. just darrere del que ve ser la pista d'atletisme. Ràpidament, la policia local han estat els primers en arribar en el lloc, han pogut veure que ràpidament les flames agafaven una magnitud important i doncs, amb molta celeritat i eficiència s'han activat tots els serveis d'extinció, d'emergència que disposa el país, doncs, per poder fer front en aquesta emergència. És un incendi que ha acabat cremant 4 hectàrees i que ha estat, diguéssim, gairebé a tocar d'una casa i també de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
1: En el moment en què s'ha conegut la notícia, quin és el protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, perquè també s'han confinat barris, també s'ha rebut missatges a través del telèfon mòbil, a través del S-Alert, avisant sobretot a la població?
3: L'Ajuntament el que ha fet és activar el DuproCIM, que és el document, diguéssim, de seguretat o de protecció que té, i per tant aquest document té una sèrie d'actuacions on s'activen a diferents departaments de la casa, des de serveis socials, els departaments també de protecció civil, la policia local, que ja evidentment ja estava treballant, i per tant es comença a preveure tota una infraestructura d'emergència precisament per atendre ja no només l'emergència en si, sinó les conseqüències o els fets derivats de l'emergència. I sobretot li hem donat, diguéssim, més acceleració a tota aquesta preparació en el moment que la consellera Núria Parlon em truca i em diu que hi haurà un confinament d'una part de la colònia i també, diguéssim, d'una part del Palau, que és on s'envia l'alerta, el missatge. I per tant, un cop la consellera, diguéssim, m'alerta de que estem en aquesta fase de l'emergència, des dels serveis municipals, com dèiem, posem en marxa tot el que és l'habilitació d'un espai per atendre les persones que són evacuades, etc, etc. I evidentment, una de les primeres decisions que es prenen, i aquesta la pren amb autonomia de l'emergència policia local, és evacuar tot el que és a l'entorn, al voltant de les 3, a l'entorn de Can Salvi, les instal·lacions esportives de Can Salvi. Gairebé 300 persones han estat evacuades de les piscines municipals, ja que el foc estava a l'altre costat de la muntanya, però que evidentment portava una tendència ascendent i que, per tant, podia arribar al punt, com ha arribat, de tocar gairebé el llindar de les tanques perimetrals de Can Salvi.
1: Aprofitant que també tenim aquí els estudis, Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, parlàvem ara mateix amb l'alcalde d'aquest protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un protocol com és habitual, com sempre, la policia local actuant des del primer moment. Hem vist Protecció Civil, Associació de Voluntaris, hem vist també ADFs, bombers, tot un dispositiu que des del primer moment, pràcticament des del minut zero, intentant extingir aquest incendi.
4: Sí, nosaltres tan aviat tenim notícia d'un foc i que s'està propagant de forma una mica violenta, el que fem és activar a la resta d'equips d'emergència per tal que vinguin a ajudar-nos a sufocar-lo. Llavors el que fem nosaltres tan aviat tenim notícia d'això és fem l'avaluació, com he dit, truquem i ja anem preveent cap a on anirà l'emergència. En aquest cas hem vist que Can Salvi era un lloc de risc i que potser si l'incendi avançava de forma més violenta, podíem arribar a tenir problemes per treure o desallotjar després a la gent, i per això hem pres la decisió d'evacuar preventivament tot el complex de Can Salvi. Després la resta, una vegada hem evacuat això, ja hi havia perill per una casa de la colònia o alguna casa de la colònia, que tots els mitjans, els aeris i els terrestres de bombers han focalitzat allà per tal d'evitar el risc de que cremessin els béns. I bé, al final ja s'ha perimetrat tot l'incendi i, bueno, per pròpies declaracions del cap de bombers no ha anat a més perquè el bosc estava bastant net. Llavors, ara, com bé ha dit el senyor alcalde, estem en una fase d'estabilització que ja ha finalitzat i estan fent els treballs més terrestres, que són de remenar, mullar i preventivament veure que no revifa.
1: La bona notícia ha estat aquesta, que a les 4 i 28 minuts de la tarda bombers ja donava per estabilitzat aquest incendi. El que sí que s'ha destacat és aquesta ràpida actuació, no ha anat a més, tot i que el foc sí que ha estat molt a prop de cases i també molt a prop de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
5: Sant Andreu de la Barca té la massa forestal que abraça el conjunt de la trama urbana de la ciutat. Per tant, té una casuística que potencia el risc de que hi hagin incendis. Qualsevol activitat humana que es pugui fer al voltant d'aquest entorn natural pot provocar en qualsevol moment, diguéssim, aquests incendis. I l'afectació d'aquests incendis, doncs, és molt més probable i amb molta més intensitat que puguin afectar l'entorn urbà, no? Precisament per això l'estratègia de l'Ajuntament a l'hora de tenir la franja perimetral de protecció contra incendis feta, amb l'obertura de tota la franja de tot el municipi, i a més com estem fent ara, i ho recordàvem amb la regidora de Medi Ambient, la Mònica Julià, estem fent tot el manteniment de la pròpia franja, i per tant, com també deia el cap de bombers, aquesta feina doncs té, diguéssim, la seva visió quan es tracta d'una extinció, no? Però potencialment té molt més risc que Sant Andreu i pugui haver-hi diguéssim, algun conat, perquè hi ha molta activitat humana molt concentrada al voltant de l'entorn urbà, i a més quan hi ha afectacions doncs és molt fàcil que pugui tocar un equipament municipal, que pugui arribar a tocar una tanca, com ha estat el cas d'una casa particular. Jo sí que voldria agrair molt granment i amb molta intensitat i molta força la feina dels bombers. Els bombers, a paraules seves, han prioritzat Sant Andreu de la Barca per evitar que hi hagués un segon gran incendi a Catalunya, ja que estan treballant a l'Alt Empordà i per tant han destinat recursos aeris de l'incendi de l'Alt Empordà a actuar a Sant Andreu de la Barca, i això el que ha fet o ha provocat és que poguessin tenir l'incendi controlat molt ràpidament, i aquí ho vull agrair perquè crec que han estat pocs minuts que ja hem tingut o ja hem disposat de mitjans aeris per l'extinció, no? Els bombarders dels bombers han estat remullant tot el que és l'entorn i el perímetre d'aquestes cases de la colònia, i per tant aquest fet ha provocat que l'incendi no anés contra danys, diguéssim, ni personals ni patrimonials, però que tampoc entrés, i ho recordo, al massís de l'Ordal. Sant Andreu de la Barca és un dels accessos al massís de l'Ordal, i per tant hi ha una massa forestal enorme i que precisament ha volgut, diguéssim, preservar tots els equips d'emergència.
1: És aviat per saber-ne les causes? Hi ha alguna hipòtesi?
5: Jo, per la meva part, no tinc cap mena d'informació. Sé que s'està treballant per part de Mossos d'Esquadra, d'agents rurals, i també la policia local col·laborarà en aquestes tasques d'investigació a través de l'anella de seguretat dels diferents mitjans d'enregistrament que tenim a la ciutat. I a la que tinguem, evidentment nosaltres no serem les persones que ho haurem d'explicar, sinó que seran els cossos que ho estan fent i que estan investigant que hauran de treballar-ho.
1: Finalment, alcalde, quin missatge vol enviar als veïns de la colònia del Palau després d'aquesta situació d'aquest diumenge, d'aquest incendi?
5: Un agraïment immens perquè han respectat la instrucció de confinament, han ajudat en tot moment els mitjans d'extinció a poder-se moure amb facilitat, a no impedir aquest moviment i aquestes tasques, i el que deia, els veïns, moltíssimes gràcies, a tots els equips d'emergència que han actuat també un agraïment profund, i jo crec que cada cop més som una societat, som un país que ens preparem, no?, per tenir emergències com les viscudes. Som un país que crema a l'estiu, i per tant tenim doncs grans professionals que estan formats i estan preparats per atendre aquestes emergències, però crec que el conjunt de la ciutadania cada dia és més conscient. Esperem doncs que això, no?, aquesta alta protecció que tots fem i prevenció que tots fem doncs tingui el seu resultat, però a vegades el risc zero, o a vegades no, mai el risc zero existeix, i avui s'ha donat el cas, i per tant això és fortuït, el que és l'emergència, i per tant aquí en aquest sentit el que hem de posar en valor és que ràpidament s'ha actuat, s'hi ha treballat i hem aconseguit que no anés a més.
1: Hem de recordar que la Biblioteca Aigüestosa s'ha habilitat com a punt d'acollida les persones que ho necessitessin. També ha servit com un punt on professionals que estaven treballant en l'extinció de l'incendi poguessin arribar doncs, a la biblioteca agafar aigua, perquè evidentment també és necessària aquesta gent que està treballant intensament per apagar el foc, i també al voltant de la biblioteca Aigües Toses, un punt de recollida d'aigua que ha servit per als equips d'emergència, de DFS i també Protecció Civil. Per tant, aquí ha estat el centre que en seguida s'ha habilitat, doncs, per qualsevol incidència que es pogués produir.
5: Això ho preveu el Dubrocim, que ho comentàvem abans. També la policia, de manera preventiva, ha preparat o no ha obert l'esplanada setmanal per si l'incendi anava més, i per tant s'havia de fer el CECOPAL, el centre operatiu de l'emergència, en l'esplanada. I evidentment el Duprocim el que també ens ha permès és que s'hi habilitava amb la biblioteca municipal. El que feia era un espai per donar, diguéssim, assistència als veïns que han estat evacuats de les seves cases en aquesta franja on el foc, que era l'inici, el foc estava més proper de les vivendes.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos. També gràcies a Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, per haver-nos explicat l'última hora sobre aquest incendi avui a la ciutat. Jordi Català, com a cap de la policia local.
4: Res, simplement agrair a tots els equips d'emergència, a bombers, ADFs, policies, dels diferents cossos, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local, a diferents veïns, doncs, l'ajuda que ens han prestat, i bueno, això allà queda tenir un ensurt.
1: Gràcies i fins la propera.
5: Gràcies.
1: Les causes de l'incendi encara no s'han determinat. Mossos d'Esquadra i agents rurals han iniciat la investigació amb la col·laboració de la policia local, que facilitarà les imatges dels sistemes municipals de videovigilància si poden contribuir a aclarir l'origen del foc. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies als que durant la jornada d'aquest diumenge van seguir l'evolució d'aquest incendi a través de Ràdio Sant Andreu, on anàvem donant informació, doncs, puntual sobre l'evolució d'aquest incendi que va afectar, com dèiem, 4 hectàrees de massa forestal de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa. El passat dissabte es va celebrar el Dia de l'Orgull. De fet, l'inici va ser a la plaça Federico García Lorca, on va iniciar-se la rua, per després concentrar tots els actes a l'esplanada del mercat setmanal. Tot seguit, en parlem d'aquesta jornada.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull. Una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del mercat setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del mercat setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte, la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
6: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
7: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
8: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
7: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
9: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
10: Com d'important és fer xarxa.
11: La cosa més, com era? Ai, se me quise olvidar. The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
12: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor no? intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
8: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
8: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
13: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
12: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: Bé, tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
8: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
1: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
12: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
8: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
13: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
14: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, I encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i, vull dir, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè clar, som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
1: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
7: Sí, sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat que és existent.
1: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
7: Molt, molt intensos todos.
1: Gorka, continua treballant, no?
15: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está veniendo arriba un poco.
1: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, eh, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
4: Sí.
7: Hem comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
1: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'Esplanada?
16: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
1: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
16: I tant. Jo em sento molt recolzada en aquesta família, perquè som una família, de debò.
1: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
17: Luca.
1: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
17: A veure, però no ho vaig fer en castellà, però...
14: Ah, sí.
17: Al principi pensava que iba a estar muy nervioso, però estava molt tranquil al final.
1: I del missatge que heu donat, què?
17: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes y va a estar muy bien.
1: Donant recolzament, no?
17: ¿Qué?
1: Donant recolzament, dando apoyo, no?
17: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
17: 10.
1: I ja penses així, amb aquest missatge tan clar, no?
17: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
17: Nada.
14: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, doncs, i com el Luca, molts joves, ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir, ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
18: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu a la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els gegants, també, en aquest cas, també la colla dels castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
18: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves

0: recolzament i serem sempre i per tant crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
0: El col·lectiu Trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
2: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBQ+ de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
3: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar com els Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han bolcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions i avui doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves que un any més doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
2: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
4: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más, San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
4: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca. La grupa, como siempre, dando el callo, pero también el Splay, la Transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dar, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicando, ¿no?
4: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
2: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
5: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca doncs ens reunim, compartim una estona i una festa també doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
2: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els Castellers de la Droc, a més de l'Esplai Pingüí, un acte organitzat per l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
6: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
7: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar

0: y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
1: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut. Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
2: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
3: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
4: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
5: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i als nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
6: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
7: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot entitats privades que donen servei al nostre poble.
8: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
2: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
0: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
7: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
9: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar algun dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
10: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
9: I seguim parlant de l'Orgull, perquè la Biblioteca Aigües Toses acull fins al dia 31 de juliol l'exposició Desviars. Fa uns dies es va inaugurar aquesta exposició amb diferents artistes, alguns d'ells de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls, Joel Carrasco.
11: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
12: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
11: Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
12: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. I llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
11: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
12: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
11: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
12: Les obres d'Antònix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
11: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
12: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
11: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vinguis, doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
12: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
11: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
13: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta aquí davant. que és la de la perla, de la monada que fa... Pues, esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues, vam decidir pues, també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra, que és una que són... Bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims orgulls per a fer els cartells i les samarretes i... I això.
11: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
13: Sí, és la il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixat en digital. I
11: es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
13: Sí, a veure, en aquesta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu. I donant èmfasis a pues, tant a racialitat, a la edat... O sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Uh-huh. I aquesta va ser una... Aquesta ha sigut una reinterpretació perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i vam fer una camiseta, la composició era circular i posava orgull en mig.
11: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
13: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Estes, pues, mira, van anar sortint. La idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
11: Després torna una miqueta a la de la perla. És una obra que si la mires i la neixes una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
13: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb la... l'emblema que vam fer l'any passat, que és la perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat i que s'ajuntaran i continuar pues, donant-li el protagonisme com a la nostra perla, que és directament el símbol de l'orgull.
11: La perla no és una il·lustració, no? Com això? És a llenç?
13: Esta perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital. Sí.
11: Però sembla que sigui pintada.
13: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Vale. Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant... O sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
11: Imagino que la de la perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
13: Sí.
11: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Uh-huh. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la perla?
13: Volíem que fora la mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà la sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
11: Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
13: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents però que conjuguen molt bé totes juntes. Mm-hmm. Ha sigut una bona elecció. Jo no sé, per destacar, és que n'hi ha tant gent d'aquí del poble com és pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, s'acaba davant, aquí hi ha aquesta més gràfica, que és una xica d'aquí del poble, i tenim també pues, gent que ha participat des de México, que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
9: L'exposició artística Desvi Arts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
14: Fins al 31 de juliol, com dèiem, oberta aquesta exposició a la Biblioteca Aigües Toses, l'exposició de Desviars. Per cert, un dels artistes que hi participen van estar presents també el passat diumenge a l'esplanada del Mercat Setmanal en la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. I més informacions sobre el Dia de l'Orgull. Ja fa unes setmanes també en parlàvem de la creació del distintiu del segell als comerços locals de Sant Andreu de la Barca LGTB Friendly.
15: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
16: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca, és una acció més dins del programa de l'Orgull que realitzem durant aquest mes. I el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
15: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
16: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs, tolerant amb totes les persones de la ciutat en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també has d'haver doncs, un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs, es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
15: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
16: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'Orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
15: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
16: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió. I bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
15: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
17: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
15: Establiments que vulguin ser LGTBI friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
17: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
15: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
17: Doncs molt bé. La veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
15: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
17: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, igualtat, participació ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
11: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
17: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
11: Sabem que les agents cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
17: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
11: Decenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
18: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
14: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
19: Hola, bon dia, com esteu?
14: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
19: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències de LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent. amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensa diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
14: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat i ho farem de la millor manera possible amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López, el Frank. Són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels genuïns de Sant Andreu de la Barca.
20: Sí, la verdad tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta. Y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
14: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
20: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias. Son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando terminan el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
14: Son equipos mixtos.
20: Sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
14: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
20: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay en genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Vosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan. Digo, no sé, es que no lo miro. No lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, ¿eh? Porque nada, plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Can Salvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
14: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
20: Sí, no, y aparte cada uno es distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir. Y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso. Es lo que buscamos.
14: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de Genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor, són dos components del grup de Genuïns, i a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
1: ¿Puedo decir algo?
14: Sí.
1: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
14: 27 anys, 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de Genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
1: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel, y decidimos venir a San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar, y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
14: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
1: No, no és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
14: Tu jugues de davanter?
1: Sí.
14: M'han dit que marques molts gols.
1: Sí.
14: Quan marques gols, ho celebres o no?
1: No.
14: ¿Por qué no celebras?
1: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y estar perdiendo.
14: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
1: Sí.
14: Ostres, llavors, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
1: Jo crec que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
14: Damaris, déu-n'hi-do, no?
19: No, ens estan donant una lliçó. El que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank, bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
14: Víctor, tu també formes part dels Genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
21: Sí.
14: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
21: Sí, la verdad es que sí. ¿Com? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima. y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
14: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
21: Sí.
14: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
21: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, guau, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
14: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que em parlareu meravelles, no?
21: Pues sí, la verdad es que
14: no,
21: sí.
14: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuins?
21: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
14: Frank, opines el mateix?
1: Sí.
14: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuins i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
19: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer, i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
1: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde-noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos. Yo jugaba en un equipo, jugaba en Sabadell, y él jugaba en San Vicente de Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
21: Sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento realmente yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien, porque además vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban, que realmente conocí poca gente que le gustaba las mismas cosas que a mí, y la verdad me vino muy bien. Por eso supongo que congeniamos también.
19: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia, amigos, compañeros?
1: A mi madre le hace gracia.
19: ¿Qué querías decir? Hace gracia.
1: No sé, que siempre me ha apoyado.
19: Ah, vale.
1: Que es una mujer un poco dura, pero en este tema ha sido muy abierta y una persona que ha estado ahí para mí y para él.
14: Que això està molt bé, no? Frank, aquest suport de la família és importantíssim.
1: Sí.
14: Importantíssim en tot, no? De que et recolzin, no? De que juguis a futbol, de que tinguis el Víctor com a parella, no?
1: Sí.
14: I en l'entorn de l'equip, suposo que molt bé, no?
1: Nunca hemos tenido que decir nada específicamente.
19: Claro.
1: Nos aceptan, fuéramos lo que fuéramos, o seamos como seamos. Al final todos somos amigos, todos nos queremos y estamos bien juntos.
14: És que tampoc hem de donar explicacions, no?
1: Jo crec que no.
14: És el que nosaltres que sentim, el que nosaltres estimem, vull dir que no hem d'anar explicant coses a la gent, no? Tu estimes el Víctor t'estima a tu, i ja està, no?
1: Sí.
14: Víctor, sobre aquesta situació, com la veus? Dius que la seva mare que molt bé, no?
21: Sí, la verdad que sí, realmente su madre nos apoya mucho. Yo, la verdad, la primera vez que fui a su casa, yo, como no lo sabía, yo iba con mucho miedo. Pero luego realmente vi que ella realmente apoyaba mucho. Te dije, a ver, poca gente y así.
14: I quan esteu jugant al camp, ja que els dos sou parelles, passeu més la pilota, vosaltres dos o no?
1: Sí.
19: Hi ha més preferències, no?
14: El Frank diu que sí, eh? Hi ha preferència, no?, a l'hora de qui li envies, no? Tu també ho fas, Víctor?
21: Sí, la verdad es que sí. A veces hasta Javi me acaba diciendo, oye, vas a ir también a otra gente, que tú el gato se la mandas a Frank, boca todo el rato a él.
14: Que es nota, ¿no?, que teniu aquesta afinitat, no?
21: Sí.
14: Però l'important és això, és formar part d'aquest equip, de que evidentment doncs, tothom doncs, ho accepti, no? I que vosaltres també, home, podeu ser com a ambaixadors, no? com a persones que poden ajudar a visibilitzar, no?, la qüestió referent sobre LGTBI, no? I en aquest Dia de l'Orgull que celebrarem un any més a Sant Andreu de la Barca, doncs que vosaltres esteu donant una visibilitat, no? Us sentiu així, com a ambaixadors, o és una paraula massa gran per vosaltres?
21: A ver...
14: Sí, ¿no?
21: A lo mejor un poco grande, a lo mismo yo a lo mejor lo veo y digo, uf, es que a lo mejor un poco grande, no embajador.
14: Però, clar, la vostra experiència, que avui estem explicant aquí a la ràdio, hi haurà moltes persones que estaran escoltant i diran, ostres, pues jo també donaré aquest pas endavant, no?
21: Bueno, a ver, sí. Yo espero que sí, porque realmente muchas veces solo necesitas ver si otra gente está pasando por lo mismo que tú para como darte un empujón a ti mismo. Entonces, realmente, si realmente el escucharnos hace que ellos den ese paso que no se atrevían, pues la verdad, me alegro mucho.
20: Más que un embajador, es un ejemplo. Un ejemplo a seguir, ¿no?
21: Sí.
20: Yo creo que esta situación que se les ha dado a ellos, que le ha ido muy bien, que la familia ha aceptado, les ha apoyado en el equipo, como ha dicho Fran, no hay distinción. Son dos, son pareja, son dos amigos, no hay distinción, y toda la gente lo asume así, como una cosa natural. Y eso es lo que creo que, como ellos, no el embajador, como aquí dice Víctor, pero sí un ejemplo a seguir. Por todo, tanto por ellos, por su entorno.
19: ¿Y creieu que a todos los equipos pasa eso?
20: No sé, habrá algún equipo, algunos que sí que harán, porque se centrarán más en la educación, en la formación y tal, que en la competición. Supongo y espero que esto pase en muchos más equipos. Y si no es así, pues que se vaya implementando esta situación.
14: ¿Ho parles amb l'equip? Sobre de que ells són parella, sobre qüestions referents a LGTBI, ¿ho tractes a l'equip o simplement...?
20: No, es natural. Es decir, no hablamos nada porque es natural. Todos sabemos que ellos son pareja, tenemos en otro equipo otra pareja de chico y chica, tenemos una chica binaria, binaria, ¿vale? Perdonad, pero en el equipo todo el mundo sabe cómo somos, pero no le damos importancia. Es que creo que no hay que darle importancia, hay que asumir estas cosas, estas realidades.
19: Sí, sí.
14: Que com a societat hem d'aprendre del que estan explicant ara avui aquí, no?
19: Exacte, és el nostre objectiu, la manera de pensar, la manera de fer i de comportar-vos cada dia sense donar cap explicació i amb llibertat, i l'important és disfrutar, jugar, no guanyar i no jutjar, ni aquest és l'objectiu. Llavors, felicitats.
20: Pues muchas gracias, sobretot por ellos, que se lo merecen.
14: Vosaltres creieu que la vostra manera de veure el món és diferent de la resta o no?
1: Sí.
14: ¿Cómo es el teu món, Frank?
1: Por ejemplo...
14: Sí, que es una pregunta complicada, ¿eh? Pero han dit moltes respostes, per tant...
1: Por ejemplo, yo no entiendo por qué una persona cogería un bus para ir a un sitio. Pero Víctor me ha ayudado a entender que a la gente sencillamente no le gusta caminar y prefieren, pues, ir más cómodos en el transporte público. Y eso yo nunca lo había entendido. Porque decía, vas andando... Y es más rápido, porque no da tanta vuelta al bus. Y yo creo que es un buen ejemplo de una forma diferente de ver el mundo.
14: ¿Víctor?
21: A ver, yo realmente nunca me he parado a pensar en cómo ve la gente el mundo, porque yo la verdad, yo vivo a como yo lo veo, y quien lo vea diferente, pues mira, pues allá. Cada uno, pues supongo que vive a lo que ve.
14: ¿Ets feliç, Víctor?
21: Sí, la verdad es que sí.
14: Frank, tu també?
1: Sí.
14: Home, ja se'ls veu, eh?
3: Aquest, sí.
14: Un sí molt, molt, molt directe. Suposo que hi ha moments o entorns on vosaltres us sentiu més còmodes, no? Intenteu buscar aquests entorns on esteu còmodes vosaltres, no?
1: Sí.
14: Quins serien aquests entorns on esteu més còmodes vosaltres? Jugant al futbol, està clar, no? Amb l'equip de genuïns.
21: Sí, la verdad es que sí.
1: Sí, en el campo de fútbol, en el San Andreu, siempre hemos estado cómodos. Es un motivo por el que venimos desde tan lejos. Por ejemplo, yo lo paso fatal en el tren. Mucho ruido, mucha gente, mucho rato. Pero como estoy tan bien en el San Andreu, pues por eso hago el esfuerzo para llegar hasta aquí.
3: O sigui, penses en l'objectiu d'arribar a San Andreu i el tren, pues el passes més fàcil, no? Tot el trajecte.
1: Sí.
3: Molt bé.
14: Bona tècnica aquesta, sí, eh? Bona tècnica aquesta. Víctor, et passa el mateix?
21: A ver, yo realmente, aparte de en el fútbol, realmente a mí no me muevo mucho de casa, porque donde estoy muy bien. Pero normalmente, si no tienes casa, es que es porque estoy en el entreno. Pocas veces me vas a ver salir de casa porque estoy muy cómodo en mi casa. Estoy en mi zona confort, estoy muy bien ahí, tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito. Entonces, como mucho, lo único que me falta son los compañeros y ya lo tengo en el fútbol. Entonces, si los quiero estar con ellos, pues voy al fútbol.
14: Porque aparte del fútbol, ¿quiénes son las vuestras aficiones? ¿Qué más os agrada hacer?
21: Pues a ver, en mi caso, aparte de lo típico que puedes hacer en casa, pues consolas, películas, series, me gusta mucho lo que es el dibujar. Realmente, no tanto, pero por ejemplo antes, cuando yo me sentía mal, yo lo que hacía es coger y dibujar tal cual como yo me sentía. Pues muchas veces, cuando yo veía que un amigo estaba mal, yo decía, y si pruebas a dibujar como te sientes, a lo mejor te ayuda. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Dibujo lo que me siento, o sea, yo dibujo como me siento, y incluso a lo mejor, aparte, incluso me pongo música para fortalecer más ese sentimiento y saber mejor lo que quiero dibujar.
14: ¿Conservas aquests dibuixos?
21: Sí, alguno aún tengo, porque me los llevé todos cuando me fui con él. Y menos algo, como alguno que se haya perdido, se haya como malgastado por el tiempo, pero la mayoría los tengo en su casa.
14: Frank, teves aficions, quina, també comparteixes l'afició del dibuix?
1: No.
14: Dibuixa bé? El...
1: Sí, mucho.
14: Sí, molt, molt, no? T'ha fet algun dibuix alguna vegada?
1: Sí.
14: Sí, uns quants, suposo, no?
1: Sí.
14: I com et dibuixa? Com et dibuixa? Jugant a futbol o...?
1: Sí, sí. Te gusta mucho dibujar jugando a futbol.
14: Marcant algun gol, no?
1: Sí.
14: Damaris, què més? Què més?
3: A veure, mira, quins missatges donaríeu als joves que potser tenen por de ser com són? Que sí que ho hem parlat una mica, no? Del fet de, bueno... o què significa per vosaltres la frase d'estimar és estimar o de love is love. Quin consell donaríeu?
1: Mira, quien no te quiera por una tontería como querer a otra persona no te aporta nada en tu vida. Si alguien te quiere, si alguien es tu amigo, si alguien es tu familia, siempre van a entenderlo, aunque les cuesten o aunque no quieran, porque van a decir, es que si él es feliz, ¿quién soy yo para meterme en medio? Entonces, si tú quieres, tienes que querer. Porque querer es apoyar a alguien, estar por alguien y pensar que aunque a ti no te guste esa cosa que esa persona quiere, tú tienes que apoyarla porque sencillamente le quieres. Eso es querer.
3: I tant. Moltes gràcies per la teva opinió. I tu, Víctor, què opines?
21: Pues la verdad es que realmente lo que él ha dicho tiene razón. O sea, realmente tú lo que esperas de la gente es que te apoyen, y realmente el muchacho me ha dicho, mira, si alguien que se supone que es tu amigo no te apoya, pues que no sea tu amigo directamente, porque si no te está apoyando es que no es tu amigo, es que la persona no te quiere realmente.
3: ¿Us heu trobat en alguna situació que us hagin comentat alguna, alguna cosa que no us hagués agradat?
1: Es que nos movemos mucho por el círculo de gente con neurodivergencia, y en estos círculos la gente suele ser muy abierta, entonces no, de normal nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que, fuera de tono, porque bueno, al final la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
3: Sí, sí, perfectamente.
14: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista. Missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó en la vida, en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair, sobretot, tant el Víctor com el Frank, d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador, que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista, i felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns com a entrenador. Quanta gent forma part de l'staff de l'equip tècnic?
20: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de los entrenamientos y viene a todos los partidos, y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que, si permites, es que creo que hoy me he quedado sorprendido, porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tienen que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
3: Nosaltres també, Jordi, oi?
14: Nosaltres també, evidentment, i ara que i aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta, i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant dels genuïns, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
20: Sí, sí.
14: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
20: Muchas gracias.
3: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Era tot seguit en el Via Directa, l'espai de la jove en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comença amb una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulla de Ràdio. Sergi Johansson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui això m'ho comença amb actualitat, perquè per un cop que la tinc,
1: venga,
0: Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing.

0: I el, o sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'ha de... No, que s'aparte. Llavors, torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps. I, bueno, a partir d'aquí esteixeix. És molt... És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt, molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat, molt i tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: un de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, jo crec. Sí, suposo que sí.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica
2: l'economato
0: de...
2: aquell, sí.
0: Sí, i no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
1: Oh, que bonic, sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No hi vaig,
1: però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu en un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Que els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar els diners, eh? Perquè
2: no.
1: Normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, doncs pues mira, a nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrents.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No, cadascú... dic que no, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Hi ha un bungalow, sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també, s'hi van encarenyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
2: Sí?
1: Però això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja
1: ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo
0: que la vas dir. És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro amb... És a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
2: Bueno, per ja sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de Bear.
2: Ui, això és que se posaran molt cinematogràfics i faran paranoies d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90% i escaig.
2: No, jo he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno, vale, sí,
1: jo
2: sí.
1: Crec que no sóc objectiu.
2: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir
0: sí,
1: com estic veient aquesta última temporada.
0: Sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no...
2: Me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
2: Perquè més es va... Ja sabem més l'últim capítol de la temporada...
1: Última
2: temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot. Per anar...

0: analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
1: Home, viure una última temporada així, setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
0: I que et decepcioni.
1: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria.
0: Evita-te.
1: És que, clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè, clar...
0: Que potser no, From, no potser no, però From...
2: Bueno, clar, no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
0: Doncs mira-la, aquesta.
1: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui,
2: sí?
1: Que està interessant, eh?
0: Jo no en conec cap.
1: Ja, no. Diré, ja us diré quan arribi.
2: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97.
3: It's hard to believe what's not waiting for me. Someone I lost. Someone special.
4: X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule.
2: La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
1: Sèrie d'animació, eh?
0: Mare de X-Men, eh? Però l'univers pel·lícules. Ah. Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
1: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
0: És d'animació. No, bueno, no em frenaria que fos d'animació, però no. Mm-hmm. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
1: Molt bé, molt bé.
2: Metes curtes.
1: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
0: Vai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
2: Sí, sí.
0: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
1: Sí, molt bé, molt bé.
2: Doncs aquesta arriba a Disney Plus, i a Disney Plus també arriba Olivia.
5: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
6: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
7: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
5: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
6: Bueno, eso es básicamente un hotel.
5: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
8: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el Shane.
6: Aquí tenemos tradición.
9: No, lo que no tenemos es dinero.
6: Tengo 1,70.
10: Pues con eso te llevas dos puñados de...
11: Y una pegatina. ¡Pum!
2: Olivia és la nova comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un xiri inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
0: Saps què m'ha passat? Just avui. Ui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer.
2: Sí.
0: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
1: Sí, perquè es veu que son pare té...
0: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
1: Potser han jugat una mica també amb això.
0: Llavors he pensat ara això, sí.
2: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
1: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
2: Sí.
1: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
0: És que serà dramàtic i profund, això.
1: També, amb aquest. Jo, per lo que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
2: Sí.
0: Vale.
1: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla, es muda amb ell en un poble i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'han portat amb son pare, vull dir...
0: Yeah. I aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
1: Molt, sí. I serà una família feliç.
0: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada... Ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
1: No, potser no la cancelen i li diuen...
0: Ja n'hi ha prou.
1: Una i no más, una i no más, Santo Tomás, exacte. Eh?
0: Kira Miró, Fernando Tejero.
2: Kira Miró, aquesta no és model.
1: Sí, i actriu també.
0: Surt ara a Machos Alfa.
2: Exacte. Vale.
0: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró.
1: I la Machos. Sí, correcte. És.
2: Sí,
1: i a més aquí té l'accent, té el seu accent, perquè normalment fa, quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño, decidir-ho.
0: Peninsulitze.
1: Sí, però aquí té, accent, té el seu accent.
2: Que bé, que bé. Doncs a Netflix, el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen molt diferent, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
1: Ojo,
2: pues mira,
1: també fa bona pinta,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, no està mal. No.
0: Això
2: està mal.
0: Sabem si és espanyol? Tenim que no, eh?
2: No,
0: ah, no, Niza,
2: no.
0: Niza...
1: El sé, no.
0: Val, val.
2: A Prime Video el que arriba és ella.
12: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
13: I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world, I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing.
14: We have something important we want to talk to you about.
15: Elle, we're moving to Seattle.
2: No. Val, és el...
0: Ella Woods. Ella Woods, li pots dir si vols. Li pots dir ella Woods.
2: No, és que no havia fet aquesta lectura, jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
0: Ah, és d'aquest univers?
1: Mira.
2: Penso que sí.
0: Indiferència, no?
2: Absoluta.
0: Perfecte.
2: Tu també, no?
0: Sí, sí, jo
1: no
0: he vist...
1: No, veig que no ens ha agafat aquesta
0: proposta. No, Reese Witherspoon. Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
2: No sé.
0: No en sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
1: Bueno.
2: No, no, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
1: Mira, això t'afavoreix.
0: Perquè són les unes que treballen a l'estiu.
2: Sí. La supervivència d'una xica con curvas.
16: I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. That's a little much. I'm overcompensating because I'm nervous.
17: I can slap you if you want.
16: That's a no thank you.
18: You got this, bitch.
19: You're the boss now.
20: I see you, peaches and herbs.
21: Bam! All right!
22: You wild girl!
23: I want to dress women and help them love their bodies.
24: Hashtag body positivity. Hashtag work mama.
25: Mavis.
26: You the best at this.
27: You better start that rumor. Okay.
0: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
2: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
1: Bueno, venga.
2: Bueno.
0: Jo no la
1: no,
2: no, jo tampoc la miraré. No.
1: Venga.
2: A Netflix també arriba El hombre vapor.
28: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar.
1: Amedrentar, no? Seria?
0: No,
1: amedrentar.
0: Això no existeix.
2: A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure amb el que explota a la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele.
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar. Perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor explotat i llavors...
3: Ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'ombre vapor. És com l'ombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No. Llavors,
1: compte amb aquest avantatge per escapar-se.
3: No la mirarem. A veure, ho explicat millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors, li venen a parell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i el tens guanyat. Amb
1: no, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant, s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però a les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa,
3: eh? El pare Noel és el capaç de fer.
1: Això també...
0: Vinga, va. Va, Movistar Plus arriba a memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You'll come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with one nothing.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Està
3: bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de... entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
1: Uh-huh.
3: Pot estar bé, aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto
0: sí.
3: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
1: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
0: Ah, també tenen.
3: De Zach Alzheimer.
1: Estigui partit.
3: No va a la belga.
1: Uh-huh.
3: Molt bé.
0: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
9: Kamakusachi! Idi Kamakusachi!
10: Kavante alochana chana, avesu chana, yen cheyalanukunda? Ee ganta mogiddi, ganta mogindo? Manta lesinatta! Hey Subu, yen chesu?
11: Rest chesu.
12: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
13: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్ టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళు సంది
14: అంటే
0: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil, així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
1: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte aquí ja.
3: Següent.
0: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
15: What we see is not what's out there.
16: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
2: If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
0: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. En el present, Juliette Nicole sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
3: llacunes.
0: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Nee, descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena
3: d'esdeveniments
0: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
0: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, a mi la distòpica, l'adjectiu ja distòpic ja em tiren darrere, ja, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi, eh?
0: Bastant distòpic, i crec que t'agradaria, L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: Me l'apuntaré.
0: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, és una fumada de porro que...
3: Però... És que no m'apeteix.
0: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que el lloc de From no miri Silo, eh?
0: Us però dic. Llavors, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vaja, hombre.
3: Perquè t'assegures, aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però entre tres temporades ja... Bueno, està estrenant la tercera.
3: Si no n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
1: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
0: Molt bé.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla, és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
0: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba Filmin Justícia, Those Who Kill.
8: Ni vet du hem sådana som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte orden.
11: Den afdøde var et påstående bandemedlem. Patrick Antonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
14: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
17: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
18: Så hvad har du gjort, Mona?
19: Hvem er det?
18: Det er en af Kims gamle venner.
0: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectives, que en aquesta ocasió la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrastrat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
0: Fa pinta.
3: Noruec, danès...
0: Sí,
1: Hapgard i Bernstein sonen, no?
0: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
0: Sí. A Netflix, a Salcedo, Cuero i Bugalú.
20: Suale. Este está bueno.
21: Este territorio es nuestro.
22: Se nos estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
21: Ayer.
20: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
21: Ah, listo, de una.
0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
1: Bueno.
0: Jo crec que no la miraré.
1: No, eh?
3: Per mi, següent. Això què és? Argentí? No.
0: Hòstia, no ho sé.
3: No, argentí no sonava argentí.
0: No.
1: La següent?
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
1: Pues... aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
1: per lo que jo he vist.
0: Sea, per
1: però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues venga, a Netflix arriba No tengo miedo.
23: Es malo, es malo.
24: Uy, uy.
6: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
7: Fue a casa de la bruja.
19: En el bosque no hay ninguna bruja.
7: Un día desapareció un niño. Y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
23: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel
19: sin que la bruja te coma.
24: ¿Hola? ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
25: ¿Eres un ángel?
26: ¡No te cobarde, cabrón! ¡Ten huevos, carajo!
27: Ustedes casi espiando, ¿eh?
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un aterrador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
1: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler, imagino que sí, és Vox Populi, no?
3: No hi ha spoiler.
1: Però, bàsicament, a aquests dos nens els hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que sí. Té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
1: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Oh! Hòstia.
3: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
28: Es una entrada familiar.
29: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
28: Sí, pasad ya.
29: Vale, muchas gracias.
30: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
31: Me gusta improvisar.
32: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
33: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
34: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: Remolí.
3: Te l'ha saltat, aquesta paraula.
0: És que
3: no t'ha vingut la traducció al cap, eh?
0: No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen, les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
0: Arriba a Netflix.
1: Una mena de remake, eh? O algo així.
0: Sí. A Agatha i Lola, a 3 Player.
3: Semblen protagonistes de escenas de matrimonio.
0: Sí. El viajero, arriba a Cosmo, Dalglish, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
1: Molt bé.
3: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
1: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
1: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: El solo, què?
0: Tens un minut, sí.
1: La del solo... Com hem dit que es deia?
0: Silo.
3: Silo,
1: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: Sí, la del verano del 36.
3: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un cunyaco de B15, no cal que ens enganyem.
1: A veure,
0: no, tampoc.
1: A veure, estem adentrant-nos al juliol.
3: Claro, si no és una crítica, el juliol i l'agost...
1: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: L'agost perquè torret el lasso, perquè si no...
1: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé.
3: Que bé.
0: Doncs aquestes són les estrenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt gràcies, bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: I amb l'espai de la Jove en sèrie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'avui dilluns, dia 6 de juliol. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de la xarxa social de Facebook, X i també Instagram. I com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat. De camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar. Que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història, de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Retxe, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent
1: normal.
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal, no?
2: també és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que, a més, escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen en els directes, etc. Són una mica ja marca de la casa, en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avió, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs, comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: No posarem més, en més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Shark, però m'està dient l'Alberto Reche que, per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: T'ha fotut la merda.
1: Jo només he posat l'última. L'última és la meva.
0: Baby Shark,
2: com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de la infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. A tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I, per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o, si més no, l'única que se'ns va córrer ahir quan posem les músiques.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta, per tant, és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya. Davant, darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, que és el que hem de saber d'on estem, on estem fent avui el programa, justament dins tota l'exposició permanent del museu.
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que ja ho hem mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció, no?, aquestes pintures murals, i bàsicament és això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant, en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no?, és d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I, Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, des del punt de vista personal, són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIII, mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar. I actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Té un punt irònic.
1: Serà el titular del programa.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans, la imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no? El calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no?, que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rei romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare en 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat, que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt, i avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208, a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs de Jaume I és el matrimoni dels seus pares, perquè, de fet, no s'avenien gaire. Però el catòlic detestava la seva mare, de fet, va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja potser en el postprograma ho comentem una mica més. Però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa. No? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. De fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va a Manar Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir,
0: moltes coses.
2: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer. Es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això. Que és, a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja aquestes te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquest matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare, i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni, ni de molt menys aturar les conquestes, i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a l'inici del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, havia mort a Itàlia, mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No, perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que està en punt, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I, per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta respecte a Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta. I tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui. I justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gaire bé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc, no? Ja ho veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península Ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del Casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no? Res a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, tu, no, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona,
1: joder. A dir, és molt antiga.
0: I molt antiga, molt també. Antiga.
1: Tu l'ubiques?
2: No. Ostres. Vale. So, o sigui, l'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
3: Home.
0: Hòstia, Albert.
2: Bueno, no, bueno, jo l'ubico en la llunyania.
0: A la llunyania?
2: Sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Et sona?
2: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume primer.
3: Bueno, a veure, Jaume primer, el conqueridor, un tio fort, valent, a més, es deia que feia potser metre 90, ja... no entrarem en la seva descripció física,
2: no.
3: Però, clar, pensant, no?, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit...
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
3: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
2: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar el 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya, sí? A la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit isme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I, clar, això ja apunta un desastre total, però de quines magnituds?
2: No entrarem en detalls, però jo, bàsicament, tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
3: Puta Renfe.
2: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran, i finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feines va poder esgarrapar la muralla. Total, ja dos mesos després, Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, el llibre dels fets, que sabeu que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa...
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final o no? Que poder que la gent no marxi.
2: Explica.
3: Expliquem
0: que passarà alguna
3: que
0: cosa
3: al final. Que com sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que
0: s'estarà ara i que això sortirà al podcast.
3: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
3: Podem anunciar el títol?
2: Sí.
3: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, l'idea és teva. Si
2: bueno, el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta el llibre dels fates, el concurs es dirà fates o fakes.
3: Vale? El llibre dels fates, o sigui, o el llibre dels fakes?
2: No.
3: Ja haureu d'endevinar si el que llegim és una... És un passatge del llibre dels fets, una anècdota o alguna que s'explica en aquest llibre, o ens ho he inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem alguna cosa.
3: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
2: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
3: Bueno.
0: Bueno, estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
2: Estàvem parlant del desastre de Peníscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa, que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
3: Se fa un Donald Trump.
2: Sí?
3: Allò de que te culpa sempre és
2: Donald Trump. Ah, sí, clar, sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
2: El que deia l'Alberto abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, ja us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu. Però les fonts ens expliquen que Jaume I no les suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
3: I això sense jugar a balonmano ni res, no?
2: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo, i a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
3: Les navarreses ho són molt, eh?
2: De què? De dignes?
3: De dignes.
2: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però

0: aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
1: Endavant, tio, no ho diguis.
0: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
1: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
0: Anem a fer check amb les amants. Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
2: Que sapiguem... però ho dius com si tenia 60 anys ja t'invalida per...
0: No, no t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? En principi, bueno, però clar, era, és igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i tenim, un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants. ¿Vale? Primer de tot, el 1246, que és quan l'Albert II avançat que l'excomuniquen. ¿Vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava, és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per bueno, castigar a Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps. Per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil. Sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no, Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra, vale?
2: Persona leprificada.
0: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa. Que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
1: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
0: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Et tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això de César Alberto ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat. Per tant, en qualsevol moment un noble podia dir, ah, bueno, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat, per tant, jo no li he de...
2: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
0: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que l'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
1: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tot són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
2: Sí, clar, ja hem parlat, no, de la seva primera campanya fracassada, un altre dels seus desastres més sonats El tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no? La seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers,

0: perquè al cap i a la fi hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
1: Però Jaume primer va liderar una croada.
0: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar del port dels ports de la Corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica. Ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València. Després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca. I potser com a colofó de la seva obra, no?, ja havia guanyat, no?, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no?, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions sexuals.
2: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
0: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no?, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
1: Però és una idea d'infantesa.
0: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no?, i ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no?, potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no?, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs? I fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no?, el rei casat amb l'hereva del Zarpat, no?, fent contactes amb Armènia, no?, amb els mongols, per liderar una gran croada.
1: Però tenia el suport del papat a tot això?
0: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li pare, li deia sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no?, de Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no?, perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no?, pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
1: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
0: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones, quan fan, és com la pel·li, saps, la pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius, vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
1: deixa-ho aquí,
0: va, fem la segona, Jaume segon, el retorno, València, i ja dius, va, pues la tercera, a Terra Sant, no va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen, però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, Sin Connery? És un senyor gran, i passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, mm-hmm. i la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i els vaixells, i l'estol es disgrega, Jaume I diu, ah, això és un senyal diví. Donem mitja volta. Jo ja he fet l'intent. A mi això, saps quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas d'una sopa, si dius, jo només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo. Pues va fer això. Clar, la cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya és el personatge que li guanya la partida a Occitània, no? Que l'obliga a signar el Tratat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu. El que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
1: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
0: Doncs no, però va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. El que no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé, no? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi. No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons de Sé, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
1: Vale. Antonio Contreras i
0: bueno, bàsicament, com tenen tant...
1: Està vigilant, eh?
0: Els reis, molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, a sa pare, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. Llavors, això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors, quan Alfons desè ni era savi ni era desè. Però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològico Nacional, allà amb... Sí. Bueno.
1: I la...
0: bueno, llavors, com Alfons desè és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Acho, ja t'ajudo jo.
1: I ho va aconseguir així com si res? O...
0: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. La cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé qui cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors, no? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà... No?
1: És que es fa estimar, en el fons.
0: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
1: Sí.
0: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà. No? Anem a fer un... Bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia, acaben amb les revoltes sarraïnes, Alfons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. I Jaume I diu, tranquil, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui, més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia! Sí. També vindrà després, perquè després també sí que els conqueria. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans. Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià, i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
1: I aquesta història acabarà aquí?
0: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després d'uns quants líos que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recte final del Portes de Troia, avui des del Museu d'Història de Catalunya, amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé. Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament, tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabetxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb el Regne de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians. Ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en crescendo, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276, ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i, a més, és un personatge que és exiliat a Àfrica i, al cap de 40 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq, al final, mor, les revoltes continuen. Per tant, és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4-5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments,
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si no, fas testament és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total. Els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament, el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no? I les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell, al final, el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant, els dos seran reis. Per tant, jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons del programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. i és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta, i recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix, llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Hi ha un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona, de mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. No? A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no? En clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no? Els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no? en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim en el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no? D'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més al Jaume real, aquell petit jove confós, no? I perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una man leprosa.
3: Oh, moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies a Albert Abril.
1: A tu.
3: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 6 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'incendi que va cremar gairebé 4 hectàrees a Sant Andreu de la Barca, l'incendi forestal que aquest diumenge va haver d'obligar a evacuar Can Salvi i també confinar veïns i veïnes de la colònia i del Palau. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet i també del cap de la policia local Jordi Català. Però l'incendi no serà l'únic tema que tractarem en el dia d'avui. Dissabte es va celebrar l'acte central del Dia de l'Orgull. Avui en farem referència, ampli reportatge amb testimonis, amb protagonistes. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant en aquesta nova edició de l'InfoSap, al capdavant de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: 4 hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal d'aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. Un incendi forestal que va obligar a evacuar Can Salvi, confinar la colònia i el Palau. El foc es va declarar al migdia a la Serra d'en Canals i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència format per 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. La ràpida actuació dels bombers i la coordinació dels diferents serveis d'emergència van evitar les flames afectessin habitatges. Un servei d'emergència format també per Mossos d'Esquadra, la policia local de Sant Andreu de la Barca, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de la ciutat, a més d'altres poblacions i també diferents unitats d'ADFs que van aconseguir finalment apagar aquest incendi. Un incendi forestal que es va declarar al migdia a tocar de la via Esport, va cremar 4 hectàrees de vegetació forestal i va obligar a evacuar prop de 300 persones de les instal·lacions esportives de Can Salvi, així com també alguns habitatges del barri de la colònia. A més, els veïns de la colònia del Palau van rebre una alerta S-Alert als seus telèfons mòbils i van haver de confinar-se de manera preventiva mentre els equips d'emergència treballaven per controlar el foc. Un avís que es va rebre a la 1:35 minuts del migdia a través del telèfon d'emergència 112. Les flames van avançar amb gran intensitat en sentit ascendent, fins a situar-se molt a prop dels habitatges i equipaments municipals, fet que va obligar els bombers de la Generalitat a concentrar els esforços en el flanc esquerre de l'incendi, considerat el principal motor de propagació. El dispositiu d'extensió va mobilitzar, com dèiem, 11 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris, 2 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atacs amfibis i un helicòpter de comandament. Després de gairebé 3 hores de treball, els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 4:28 minuts. Com dèiem, important també la tasca que va realitzar la policia local, també Mossos d'Esquadra, també amb la vigilància de la Guàrdia Civil, també l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca i altres proteccions civils properes a la ciutat i, com no, la gran feina també realitzada per les diferents ADFs que van actuar sobre el terreny. Ràdio Sant Andreu va estar des del primer moment donant informació sobre l'estat de l'incendi i també vam poder tenir ocasió de parlar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el cap de la policia Jordi Català.
2: Doncs aproximadament a 2:15 s'ha iniciat un avís de que hi havia un incendi o hi havia, diguéssim, una part que s'estava cremant, just darrere del que ve ser la pista d'atletisme. Ràpidament, policia local han estat els primers en arribar en el lloc, han pogut veure que ràpidament les flames agafaven una magnitud important i doncs amb molta celeritat i eficiència s'han activat tots els serveis d'extinció, d'emergència que disposa el país, doncs, per poder fer front a aquesta emergència. És un incendi que ha acabat cremant 4 hectàrees i que ha estat, diguéssim, gairebé a tocar d'una casa i també de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
1: En el moment en què s'ha conegut la notícia, quin és el protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, perquè també s'han confinat barris, també s'ha rebut missatges a través del telèfon mòbil, a través del S-Alert, avisant sobretot a la població.
2: L'Ajuntament el que ha fet és activar el DuproCIM, que és el document, diguéssim, de seguretat o de protecció que té, i per tant aquest document té una sèrie d'actuacions on s'activen a diferents departaments de la casa, des de serveis socials, els departaments també de protecció civil, la policia local, que ja evidentment ja estava treballant, i per tant es comença a preveure tota una infraestructura d'emergència precisament per atendre ja no només l'emergència en si, sinó les conseqüències o els fets derivats de l'emergència. I sobretot li hem donat, diguéssim, més acceleració a tota aquesta preparació en el moment que la consellera Núria Parlon em truca i em diu de que hi haurà un confinament d'una part de la colònia i també, diguéssim, d'una part del Palau, que és on s'envia l'ES Alert, el missatge. I per tant, un cop la consellera, diguéssim, m'alerta de que estem en aquesta fase de l'emergència, des dels serveis municipals, com dèiem, posem en marxa tot el que és l'habilitació d'un espai per atendre les persones que són evacuades, etc, etc. I evidentment una de les primeres decisions que es prenen, i aquesta la pren amb autonomia de l'emergència policia local, és evacuar tot el que és a l'entorn, al voltant de les 3, a l'entorn de Can Salvi, les instal·lacions esportives de Can Salvi. Gairebé 300 persones han estat evacuades de les piscines municipals, ja que el foc estava a l'altre costat de la muntanya, però que evidentment portava una tendència ascendent i que, per tant, podia arribar al punt, com ha arribat, de tocar gairebé el llindar de les tanques perimetrals de Can Salvi.
1: Aprofitant que també tenim aquí els estudis Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, parlàvem ara mateix amb l'alcalde d'aquest protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un protocol com és habitual, com sempre la policia local actuant des del primer moment. Hem vist Protecció Civil, Associació de Voluntaris, hem vist també ADFs, bombers, tot un dispositiu que des del primer moment, pràcticament des del minut zero, intentant doncs extingir aquest incendi.
3: Sí, nosaltres tan aviat tenim notícia d'un foc i que s'està propagant de forma una mica violenta, el que fem és activar doncs, a la resta d'equips d'emergència per tal que vinguin a ajudar-nos a sufocar-lo. Llavors el que fem nosaltres, tan aviat tenim notícia d'això, és fem l'avaluació, com he dit, truquem i ja anem preveent cap a on anirà l'emergència. En aquest cas hem vist que Can Salvi era un lloc de risc i que potser si l'incendi avançava i avançava de forma més violenta, podíem arribar a tenir problemes per treure o desallotjar després a la gent, i per això hem pres la decisió d'evacuar preventivament tot el complex de Can Salvi. Després la resta, una vegada hem evacuat això, ja hi havia perill per una casa de la colònia o alguna casa de la colònia, que tots els mitjans, els aeris i els terrestres de bombers han focalitzat allà per tal d'evitar el risc de que cremessin els béns. I bé, al final ja s'ha perimetrat tot l'incendi, i bueno, per pròpies declaracions del cap de bombers no ha anat a més, perquè el bosc estava bastant net. Llavors, ara, com bé ha dit el senyor alcalde, estem en una fase d'estabilització que ja ha finalitzat i estan fent els treballs més terrestres, que són de remenar, mullar i preventivament veure que no revifa.
1: La bona notícia ha estat aquesta, que a les 4:28 de la tarda bombers ja donava per estabilitzat aquest incendi. El que sí que s'ha destacat és aquesta ràpida actuació, no ha anat a més, tot i que el foc sí que ha estat molt a prop de cases i també molt a prop de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
2: Sant Andreu de la Barca té la massa forestal que abraça el conjunt de la trama urbana de la ciutat. Per tant, té una casuística que potencia el risc de que hi hagin incendis. Qualsevol activitat humana que es pugui fer al voltant d'aquest entorn natural pot provocar en qualsevol moment, diguéssim, aquests incendis. I l'afectació d'aquests incendis, doncs, és molt més probable i amb molta més intensitat que puguin afectar l'entorn urbà, no? Precisament per això l'estratègia de l'Ajuntament a l'hora de tenir la franja perimetral de protecció contra incendis feta, amb l'obertura de tota la franja de tot el municipi, i a més com estem fent ara, i ho recordàvem amb la regidora de Medi Ambient, la Mònica Julià, estem fent tot el manteniment de la pròpia franja i per tant, com també deia el cap de bombers, aquesta feina doncs té, diguéssim, la seva visió quan es tracta d'una extinció, no? Però potencialment té molt més risc que Sant Andreu i pugui haver-hi diguéssim, algun conat, perquè hi ha molta activitat humana molt concentrada al voltant de l'entorn urbà, i a més quan hi ha afectacions doncs és molt fàcil que pugui tocar un equipament municipal, que pugui arribar a tocar una tanca, com ha estat el cas d'una casa particular. Jo sí que voldria agrair molt granment i amb molta intensitat i molta força la feina dels bombers. Els bombers, a paraules seves, han prioritzat Sant Andreu de la Barca per evitar que hi hagués un segon gran incendi a Catalunya, ja que estan treballant a l'Alt Empordà i per tant han destinat recursos aeris de l'incendi de l'Alt Empordà a actuar a Sant Andreu de la Barca, i això el que ha fet o ha provocat és que poguessin tenir l'incendi controlat molt ràpidament, i aquí ho vull agrair perquè crec que han estat pocs minuts que ja hem tingut o ja hem disposat de mitjans aeris per l'extinció, no? Els bombarders dels bombers han estat remullant tot el que és l'entorn i el perímetre d'aquestes cases de la colònia, i per tant això, aquest fet ha provocat que l'incendi no anés contra danys, diguéssim, ni personals ni patrimonials, però que tampoc entrés, i ho recordo, al massís de l'Ordal. Sant Andreu de la Barca és un dels accessos al massís de l'Ordal i per tant hi ha una massa forestal enorme i que precisament ha volgut, diguéssim, preservar tots els equips d'emergència.
1: És aviat per saber-ne les causes? Hi ha alguna hipòtesi?
2: Jo per la meva part no tinc cap mena d'informació. Sé que s'està treballant per part de Mossos d'Esquadra, d'agents rurals, i també la policia local col·laborarà en aquestes tasques d'investigació a través de l'anella de seguretat dels diferents mitjans d'enregistrament que tenim a la ciutat, i a la que tinguem, evidentment nosaltres no serem les persones que ho haurem d'explicar, sinó que seran els cossos que ho estan fent i que estan investigant que hauran de treballar-ho.
1: Finalment, alcalde, quin missatge vol enviar als veïns de la colònia del Palau després d'aquesta situació d'aquest diumenge, d'aquest incendi?
2: Un agraïment immens perquè han respectat la instrucció de confinament, han ajudat en tot moment els mitjans d'extinció a poder-se moure amb facilitat, a no impedir aquest moviment i aquestes tasques, i el que deia, els veïns, moltíssimes gràcies a tots els equips d'emergència que han actuat, també un agraïment profund, i jo crec que cada cop més som una societat, som un país que ens preparem, no?, per tenir emergències com les viscudes. Som un país que crema a l'estiu i per tant tenim doncs grans professionals que estan formats i estan preparats per atendre aquestes emergències, però crec que el conjunt de la ciutadania cada dia és més conscient. Esperem doncs que això, no?, aquesta alta protecció que tots fem i prevenció que tots fem doncs tingui el seu resultat, però a vegades el risc zero, o a vegades no, mai el risc zero existeix, i avui s'ha donat el cas, i per tant això és fortuït, el que és l'emergència, i per tant aquí en aquest sentit el que hem de posar en valor és que ràpidament s'ha actuat, s'hi ha treballat i hem aconseguit que no anés a més.
1: Hem de recordar que la Biblioteca Aigüestosa s'ha habilitat com a punt d'acollida a les persones que ho necessitessin. També ha servit com un punt on professionals que estaven treballant en l'extinció de l'incendi poguessin arribar doncs a la biblioteca doncs a agafar aigua, perquè evidentment també és necessària aquesta gent que està treballant intensament per apagar el foc, i també al voltant de la Biblioteca Aigüestosa és un punt de recollida d'aigua que ha servit per als equips d'emergència, d'EFES i també Protecció Civil. Per tant, aquí ha estat el centre que en seguida s'ha habilitat doncs, per qualsevol incidència que es pogués produir.
2: Això ho preveu el Duprocim, que ho comentàvem abans. També la policia, de manera preventiva, ha preparat o no ha obert l'esplanada setmanal per si l'incendi anava més, i per tant s'havia de fer el CECOPAL, el centre operatiu de l'emergència, en l'esplanada, i evidentment el Duprocim el que també ens ha permès és que s'hi habilita amb la biblioteca municipal. El que feia era un espai per donar, diguéssim, assistència als veïns que han estat evacuats de les seves cases en aquesta franja on el foc, que era l'inici, el foc estava més proper de les vivendes.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos. També gràcies a Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, per haver-nos explicat l'última hora sobre aquest incendi avui a la ciutat. Jordi Català, com a cap de la policia local.
3: Res, simplement agrair a tots els equips d'emergència, a bombers, ADFs, policies, dels diferents cossos, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local, a diferents veïns, doncs, l'ajuda que ens han prestat i, bueno, això hagi quedat en un ensurt.
1: Gràcies i fins la propera.
2: Gràcies.
1: Les causes de l'incendi encara no s'han determinat. Mossos d'Esquadra i agents rurals s'han iniciat la investigació amb la col·laboració de la policia local, que facilitarà les imatges dels sistemes municipals de videovigilància si poden contribuir a aclarir l'origen del foc. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies als que durant la jornada d'aquest diumenge van seguir l'evolució d'aquest incendi a través de Ràdio Sant Andreu, on anàvem donant informació, doncs, puntual sobre l'evolució d'aquest incendi que va afectar, com dèiem, 4 hectàrees de massa forestal de Sant Andreu de la Barca.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions a l'InfoSap d'avui dilluns. Tot seguit parlem de l'acte central del Dia de l'Orgull, que es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal. L'inici de la rua va ser a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull. Una rua, el manifest de l'Associació Transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
5: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
6: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
7: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
6: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
8: que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau. És l'únic que demanem.
9: Com d'important és fer xarxa?
6: La cosa més... ¿Cómo era? ¡Ay! Se me ha olvidado.
5: Me lo has cortado.
6: The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
10: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor no? intensa d'avui, també, la gent finalment s'ha animat.
7: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
7: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
11: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
10: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: És tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
7: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
1: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
10: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant, i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
7: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
11: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
12: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i vull dir, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
1: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
8: Sí, sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
1: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
8: Molt, molt intensos todos.
1: Gorka, continua treballant, no?
13: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de, de que la derecha se está veniendo arriba un poco.
14: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
12: Sí.
8: Heu comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i aquí estem.
14: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'esplanada?
15: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
14: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
15: I tant. Jo em sento molt recolzada en aquesta família, perquè som una família, de debò.
14: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no?, que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
16: Luca.
14: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
16: Però lo voy a decir en castellano, pero
12: sí.
16: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
14: ¿Y del mensaje que heu donat, qué?
16: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y van a estar muy bien.
14: Donant recolzament, ¿no?
16: ¿Qué?
14: Donant recolzament, dando apoyo, ¿no?
16: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
14: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
16: 10.
14: I ja penses així, amb aquest missatge tan clar, no?
16: Sí.
14: Molt bé, gràcies.
16: Nada.
12: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, doncs, i com el Luca, molts joves, ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill, perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir, ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
17: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzen el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els gegants, també, en aquest cas, també la colla dels castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
17: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central. I jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
17: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració, i això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBQ+ de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
18: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí i l'Entitat Transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
18: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions. I avui doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'Agrupació de Joves, que un any més doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
19: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito.

0: diversidad es un valor que nos enriquece i que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
2: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca doncs ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
1: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esperai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
3: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
4: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
5: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
6: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
7: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
8: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
9: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
10: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i als nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
11: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones

0: desvelen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
1: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
2: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
3: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
4: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
1: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
5: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I seguim parlant de l'orgull perquè la Biblioteca Aigües Toses acull fins al dia 31 de juliol l'exposició Desviars. Fa uns dies es va inaugurar aquesta exposició amb diferents artistes, alguns d'ells de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls, Joel Carrascó.
8: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
9: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions, posicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
8: Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
5: vosaltres.
9: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. Llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
10: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
9: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
10: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
9: Les obres d'Antonix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
10: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
9: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
10: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vingui, es doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
9: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
8: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
11: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues van decidir pues també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra, que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims Orgulls per a fer els cartells i les samarretes i això.
10: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
11: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixat en digital. I
10: es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
11: Sí, a veure, en aquesta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu. I donant èmfasis a, pues, tant a racialitat, a la edat... O sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que fos una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Uh-huh. I aquesta va ser una... Aquesta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, que hi van fer una camiseta, la composició era circular i posava Orgull en mig.
10: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
11: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Estes, pues, mira, van anar sortint. La idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
10: Després torna una miqueta a la de la perla. És una obra que si la mires i l'analitzes una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
11: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar, pues, donant-li el protagonisme com a la nostra perla, que és directament és el símbol de l'orgull.
10: La perla no és una il·lustració, no? Com això? És a llenç?
11: És un, esta perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital.
10: Sí. Però sembla que sigui pintada.
11: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Però perquè venen els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant... O sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
10: Imagino que la de la perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
11: Sí.
10: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Mm-hmm. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la perla?
11: Volíem que fora la mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà la sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
10: Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
11: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents però que conjuguen molt bé totes juntes. Mm-hmm. Ha sigut una bona lesió. Jo no sé, per destacar és que n'hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim... Bueno, mentira, s'acaba davant. Aquí, aquest home és gràfica, que és una xica aquí del poble, i tenim també, pues, gent que ha participat des de México, que són... No me'n recordo ara. Bueno, d'això te puc parlar més. Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
8: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
12: Fins al 31 de juliol, com dèiem, oberta aquesta exposició a la Biblioteca Aigües Toses, l'exposició de Desviars. Per cert, un dels artistes que hi participen van estar presents també el passat diumenge a l'esplanada del Mercat Setmanal en la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. I més informacions sobre el Dia de l'Orgull. Ja fa unes setmanes també en parlàvem de la creació del distintiu del segell als comerços locals de Sant Andreu de la Barca LGTB Friendly.
8: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
13: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
10: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
13: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també és d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
10: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
13: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a, no sé, a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure, doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
10: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
13: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara, doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i, bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat, doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
10: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
14: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques, és pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local, doncs, per qualsevol cosa.
10: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques, ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
14: Posar-se a contactar amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
10: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
14: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda, i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
10: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
14: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
10: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
14: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
10: Sabem que les agents cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
14: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és, al cap i a la fi, és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
10: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
12: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant un dia més al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito dos Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

la coneguda banda Strapa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu 12è àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. 9 cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Caras B. Caras B. Caras B.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directe, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directe, amb tu.
1: És dilluns, dia 6 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directe parlarem de l'incendi forestal que va patir Sant Andreu de la Barca aquest diumenge. Finalment, el balanç, 4 hectàrees cremades a l'incendi forestal de Sant Andreu de la Barca d'aquest diumenge, que va obligar a confinar veïns de la colònia i del Palau i que va obligar també a evacuar la zona de Can Salvi. En parlarem, en farem referència després d'aquest diumenge. Des del primer moment, Ràdio Sant Andreu va informar a través de la pàgina web i a través de les xarxes socials d'aquest incendi. També escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Girbet i també del cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català. Però avui també centrarem bona part del programa del Via Directe a parlar del Dia de l'Orgull. L'acte central es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal. L'inici de la rua va ser a la plaça Federico García Lorca. La lectura del manifest d'enguany va ser a través de l'associació Transversal. Escoltarem les veus dels protagonistes en el dia d'avui i també repassarem els diferents actes amb motiu del Dia de l'Orgull que s'han celebrat a la ciutat. Comencem, doncs, aquesta nova edició del Via Directe avui dilluns, dia 6 de juliol.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: 4 hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal d'aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. Un incendi forestal que va obligar a evacuar Can Salvi, confinar la colònia i el Palau. El foc es va declarar al migdia a la Serra d'en Canals i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència format per 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. La ràpida actuació dels bombers i la coordinació dels diferents serveis d'emergència van evitar les flames afectessin habitatges. Un servei d'emergència format també per Mossos d'Esquadra, la policia local de Sant Andreu de la Barca, l'associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil de la ciutat, a més d'altres poblacions i també diferents unitats d'ADFs que van aconseguir finalment apagar aquest incendi. Un incendi forestal que es va declarar al migdia, a tocar de la via Esport, va cremar 4 hectàrees de vegetació forestal i va obligar a evacuar prop de 300 persones de les instal·lacions esportives de Can Salvi, així com també alguns habitatges del barri de la colònia. A més, els veïns de la colònia i del Palau van rebre una alerta S-Alert als seus telèfons mòbils i van haver de confinar-se de manera preventiva mentre els equips d'emergència treballaven per controlar el foc. Un avís que es va rebre a la 1:35 del migdia a través del telèfon d'emergència 112. Les flames van avançar amb gran intensitat en sentit ascendent fins a situar-se molt a prop dels habitatges i equipaments municipals, fet que va obligar els bombers de la Generalitat a concentrar els esforços en el flanc esquerre de l'incendi, considerat el principal motor de propagació. El dispositiu d'extensió va mobilitzar, com dèiem, 11 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris, 2 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atacs amfibis i un helicòpter de comandament. Després de gairebé 3 hores de treball, els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 4:28. Com dèiem, important també la tasca que va realitzar la policia local, també Mossos d'Esquadra, també amb la vigilància de la Guàrdia Civil, també l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca i altres proteccions civils properes a la ciutat i, com no, la gran feina també realitzada per les diferents ADFs que van actuar sobre el terreny. Ràdio Sant Andreu va estar des del primer moment donant informació sobre l'estat de l'incendi i també vam poder tenir ocasió de parlar amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el cap de la policia, Jordi Català.
3: Doncs aproximadament a 2:15 s'ha iniciat un avís de que hi havia un incendi o hi havia, diguéssim, una part que s'estava cremant, just a darrere del que ve ser la pista d'atletisme. Ràpidament, policia local, han estat els primers en arribar en el lloc, han pogut veure que ràpidament les flames agafaven una magnitud important i doncs, amb molta celeritat i eficiència s'han activat tots els serveis d'extinció, d'emergència que disposa el país, doncs, per poder fer front en aquesta emergència. És un incendi que ha acabat cremant 4 hectàrees i que ha estat, diguéssim, gairebé a tocar d'una casa i també de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
1: En el moment en què s'ha conegut la notícia, quin és el protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, perquè també s'han confinat barris, també s'ha rebut missatges a través del telèfon mòbil, a través del S-Alert, avisant sobretot a la població.
3: L'Ajuntament el que ha fet és activar el DuproCIM, que és el document, diguéssim, de seguretat o de protecció que té, i per tant aquest document té una sèrie d'actuacions on s'activen a diferents departaments de la casa, des de serveis socials, els departaments també de protecció civil, la policia local, que ja evidentment ja estava treballant, i per tant es comença a preveure tota una infraestructura d'emergència precisament per atendre ja no només l'emergència en si, sinó les conseqüències o els fets derivats de l'emergència. I sobretot li hem donat, diguéssim, més acceleració a tota aquesta preparació en el moment que la consellera Núria Parlon em truca i em diu que hi haurà un confinament d'una part de la colònia i també, diguéssim, d'una part del Palau, que és on s'envia l'ES Alert, el missatge. I per tant, un cop la consellera, diguéssim, m'alerta de que estem en aquesta fase de l'emergència, des dels serveis municipals, com dèiem, posem en marxa tot el que és l'habilitació d'un espai per atendre les persones que són evacuades, etc etc. I evidentment una de les primeres decisions que es prenen, i aquesta la pren amb autonomia de l'emergència policia local, és evacuar tot el que és a l'entorn, al voltant de les 3, a l'entorn de Can Salvi, les instal·lacions esportives de Can Salvi. Gairebé 300 persones han estat evacuades de les piscines municipals, ja que el foc estava a l'altre costat de la muntanya, però que evidentment portava una tendència ascendent i que per tant podia arribar al punt, com ha arribat, de tocar gairebé el llindar de les tanques perimetrals de Can Salvi.
1: Aprofitant que també tenim aquí els estudis, Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, parlàvem ara mateix amb l'alcalde d'aquest protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un protocol com és habitual, com sempre, la policia local actuant des del primer moment. Hem vist Protecció Civil, Associació de Voluntaris, hem vist també ADFs, bombers, tot un dispositiu que des del primer moment, pràcticament des del minut zero, intentant extingir aquest incendi.
4: Sí, nosaltres tan aviat tenim notícia d'un foc i que s'està propagant de forma una mica violenta, el que fem és activar a la resta d'equips d'emergència per tal que vinguin a ajudar-nos a sufocar-lo. Llavors el que fem nosaltres, tan aviat tenim notícia d'això, és fem l'avaluació, com he dit, truquem i ja anem preveent cap a on anirà l'emergència. En aquest cas hem vist que Can Salvi era un lloc de risc i que potser si l'incendi avançava de forma més violenta, podíem arribar a tenir problemes per treure o desallotjar després a la gent, i per això hem pres la decisió d'evacuar preventivament tot el complex de Can Salvi. Després la resta, una vegada hem evacuat això, ja hi havia perill per una casa de la colònia o alguna casa de la colònia, que tots els mitjans, els aeris i els terrestres de bombers han focalitzat allà per tal d'evitar el risc de que cremessin els béns. I bé, al final ja s'ha perimetrat tot l'incendi i, bueno, per pròpies declaracions del cap de bombers no ha anat a més, perquè el bosc estava bastant net. Llavors, ara, com bé ha dit el senyor alcalde, estem en una fase d'estabilització que ja ha finalitzat i estan fent els treballs més terrestres, que són de remenar, mullar i preventivament veure que no revifa.
1: La bona notícia ha estat aquesta, que a les 4 i 28 minuts de la tarda bombers ja donava per estabilitzat aquest incendi. El que sí que s'ha destacat és aquesta ràpida actuació, no ha anat a més, tot i que el foc sí que ha estat molt a prop de cases i també molt a prop de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
3: Sant Andreu de la Barca té la massa forestal que abraça el conjunt de la trama urbana de la ciutat. Per tant, té una casuística que potencia el risc de que hi hagin incendis. Qualsevol activitat humana que es pugui fer al voltant d'aquest entorn natural pot provocar en qualsevol moment, diguéssim, aquests incendis. I l'afectació d'aquests incendis, doncs, és molt més probable i amb molta més intensitat que puguin afectar l'entorn urbà, no? Precisament per això l'estratègia de l'Ajuntament a l'hora de tenir la franja perimetral de protecció contra incendis feta, amb l'obertura de tota la franja de tot el municipi, i a més, com estem fent ara, i ho recordàvem amb la regidora de Medi Ambient, la Mònica Julià, estem fent tot el manteniment de la pròpia franja i, per tant, com també deia el cap de bombers, aquesta feina doncs té, diguéssim, la seva visió quan es tracta d'una extinció, no? Però potencialment té molt més risc que Sant Andreu i pugui haver-hi diguéssim, algun conat, perquè hi ha molta activitat humana molt concentrada al voltant de l'entorn urbà i, a més, quan hi ha afectacions, doncs és molt fàcil que pugui tocar un equipament municipal, que pugui arribar a tocar una tanca, com ha estat el cas d'una casa particular. Jo sí que voldria agrair molt granment i amb molta intensitat i molta força la feina dels bombers. Els bombers, a paraules seves, han prioritzat Sant Andreu de la Barca per evitar que hi hagués un segon gran incendi a Catalunya, ja que estan treballant a l'Alt Empordà i, per tant, han destinat recursos aeris de l'incendi de l'Alt Empordà a actuar a Sant Andreu de la Barca, i això el que ha fet o ha provocat és que poguessin tenir l'incendi controlat molt ràpidament. I aquí ho vull agrair perquè crec que han estat pocs minuts que ja hem tingut o ja hem disposat de mitjans aeris per l'extinció, no? Els bombarders dels bombers han estat remullant tot el que és l'entorn i el perímetre d'aquestes cases de la colònia i, per tant, aquest fet ha provocat que l'incendi no anés contra danys, diguéssim, ni personals ni patrimonials, però que tampoc entrés, i ho recordo, al massís de l'Ordal. Sant Andreu de la Barca és un dels accessos al massís de l'Ordal i, per tant, hi ha una massa forestal enorme i que precisament ha volgut, diguéssim, preservar tots els equips d'emergència.
1: És aviat per saber-ne les causes? Hi ha alguna hipòtesi?
3: Jo, per la meva part, no tinc cap mena d'informació. Sé que s'està treballant per part de Mossos d'Esquadra, d'agents rurals, i també la policia local col·laborarà en aquestes tasques d'investigació a través de l'anella de seguretat dels diferents mitjans d'enregistrament que tenim a la ciutat. I a la que tinguem, evidentment, nosaltres no serem les persones que ho haurem d'explicar, sinó que seran els cossos que ho estan fent i que estan investigant que hauran de treballar-ho.
1: Finalment, alcalde, quin missatge vol enviar als veïns de la colònia del Palau després d'aquesta situació d'aquest diumenge, d'aquest incendi?
3: Un agraïment immens perquè han respectat la instrucció de confinament, han ajudat en tot moment els mitjans d'extinció a poder-se moure amb facilitat, a no impedir aquest moviment i aquestes tasques, i el que deia, els veïns, moltíssimes gràcies a tots els equips d'emergència que han actuat, també un agraïment profund, i jo crec que cada cop més som una societat, som un país que ens preparem, no?, per tenir emergències com les viscudes. Som un país que crema a l'estiu i, per tant, tenim doncs grans professionals que estan formats i estan preparats per atendre aquestes emergències, però crec que el conjunt de la ciutadania cada dia és més conscient. Esperem doncs que això, no?, aquesta alta protecció que tots fem i prevenció que tots fem, doncs tingui el seu resultat, però a vegades el risc zero, o a vegades no, mai el risc zero existeix, i avui s'ha donat el cas, i per tant això és fortuït, el que és l'emergència, i per tant aquí, en aquest sentit, el que hem de posar en valor és que ràpidament s'ha actuat, s'hi ha treballat i hem aconseguit que no anés a més.
1: Hem de recordar que la Biblioteca Aigüestosa s'ha habilitat com a punt d'acollida a les persones que ho necessitessin. També ha servit com un punt on professionals que estaven treballant en l'extinció de l'incendi poguessin arribar doncs, a la biblioteca doncs, a agafar aigua, perquè evidentment també és necessària aquesta gent que està treballant intensament per apagar el foc, i també al voltant de la Biblioteca Aigüestosa un punt de recollida d'aigua que ha servit per als equips d'emergència, de DFS i també Protecció Civil. Per tant, aquí ha estat el centre que en seguida s'ha habilitat doncs, per qualsevol incidència que es pogués produir.
3: Això ho preveu el Duprocim, que ho comentàvem abans. També la policia, de manera preventiva, ha preparat o no ha reobert l'esplanada setmanal per si l'incendi anava més i, per tant, s'havia de fer el CECOPAL, el centre operatiu de l'emergència, en l'esplanada. I, evidentment, el Duprocim el que també ens ha permès és que s'hi habilitava amb la biblioteca municipal. El que fèiem era un espai per donar, diguéssim, assistència als veïns que han estat evacuats de les seves cases en aquesta franja on el foc, que era l'inici, el foc estava més proper de les vivendes.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos. També gràcies a Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, per haver-nos explicat l'última hora sobre aquest incendi avui a la ciutat. Jordi Català, com a cap de la policia local.
4: Res, simplement agrair a tots els equips d'emergència, a bombers, ADFs, policies dels diferents cossos, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local, a diferents veïns, doncs, l'ajuda que ens han prestat i, bueno, això hagi quedat tenir un ensurt.
1: Gràcies i fins la propera.
3: Gràcies.
1: Les causes de l'incendi encara no s'han determinat. Mossos d'Esquadra i agents rurals han iniciat la investigació amb la col·laboració de la policia local, que facilitarà les imatges dels sistemes municipals de videovigilància si poden contribuir a aclarir l'origen del foc. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies als que durant la jornada d'aquest diumenge van seguir l'evolució d'aquest incendi a través de Ràdio Sant Andreu, on anàvem donant informació doncs, puntual sobre l'evolució d'aquest incendi que va afectar, com dèiem, 4 hectàrees de massa forestal de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa. El passat dissabte es va celebrar el Dia de l'Orgull. De fet, l'inici va ser a la plaça Federico García Lorca, on va iniciar-se la rua, per després concentrar tots els actes a l'esplanada del mercat setmanal. Tot seguit, en parlem d'aquesta jornada.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'Associació Transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del mercat setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del mercat setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany van a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Ai Tormenta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Ai Tormenta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
5: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
6: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
7: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
6: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
8: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
9: Com d'important és fer xarxa.
10: La cosa més... Com era? Ai, se m'ha oblidat!
11: Me l'has cortado.
10: The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
12: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
7: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
7: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
13: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició. I tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
12: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: És tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull i seguir reivindicant un any més.
7: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
1: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
12: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
7: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
13: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
11: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Només nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
1: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
6: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat que és existent.
1: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
6: Molt, molt intensos todos.
1: Gorka, continua treballant, no?
14: Hay que seguir trabajando y duro y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
1: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, eh, avui? Amb el manifesto he comentat això.
11: Sí.
6: He comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
1: Com us heu sentit avui, aquí, amb aquest manifest, davant de tanta gent aquí a l'esplanada?
15: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
1: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
15: I tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
1: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
16: Luca.
1: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
16: A veure, però lo voy a decir en castellano, pero...
11: Ah, sí.
16: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
1: I del missatge que heu donat, què?
16: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y va a estar muy bien.
1: Donant recolzament, no?
16: ¿Qué?
1: Donant recolzament, dando apoyo, ¿no?
16: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes?
16: 10.
1: I ja penses així, amb aquest missatge tan clar, no?
16: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
11: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res i això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
17: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'Agrupació de Comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
17: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central. I jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
17: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones, i les persones estan per davant de tot, i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
18: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI, i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esple Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
18: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'orgull.
19: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más, San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
19: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el SPLAI, la transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es, pues eso, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicando, ¿no?
19: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC.

0: del manifest que va llegir la sessió transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esperai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
1: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
2: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
3: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
4: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
5: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
6: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
7: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
8: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i els nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
9: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
10: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí a Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.

0: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
1: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
2: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
3: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
4: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
5: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: I seguim parlant de l'Orgull, perquè la Biblioteca Aigües Toses acull fins al dia 31 de juliol l'exposició Desviars. Fa uns dies es va inaugurar aquesta exposició amb diferents artistes, alguns d'ells de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls, Joel Carrasco.
6: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
7: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
8: Mm-hmm. Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaria?
7: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats, i llavors hem buscat gent diversa de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
8: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
7: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
8: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
7: Les obres d'Antònix Medina, de Parani Llamas i de Blue Eveline són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en Duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
8: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
7: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
8: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vingui, es doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
7: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
6: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
9: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues vam decidir pues també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims Orgulls per a fer els cartells i les samarretes i això.
8: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
9: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixada en digital. I
8: es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
9: Sí, a veure, en aquesta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu. I donant èmfasis a pues, tanta racialitat, a la edat... O sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Mm-hmm. I aquesta va ser una... Aquesta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i vam fer una camiseta, la composició era circular i posava Orgull enmig.
8: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
9: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Aquestes, pues, mira, van anar sortint. La idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
8: Després torna una miqueta a la de la perla. És una obra que si la mires i l'analitzes una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
9: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar pues, donant-li el protagonisme com a la nostra perla, que és directament el símbol de l'orgull.
8: La perla no és una il·lustració, no? Com això? Yeah. És a llens?
9: És esta perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital. Sí.
8: Però sembla que sigui pintada.
9: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant... O sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
8: Imagino que la de la perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
9: Sí.
8: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Mm-hmm. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la perla?
9: Volíem que fora la Mona del Gisa del Baix Obregat, per això que sortirà sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que sigui la Mona Lisa del Baix Obregat.
8: Mm-hmm. Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
9: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Mm-hmm. Ha sigut una bona elecció. Jo no sé, per destacar, és que hi ha tant gent d'aquí del poble com és pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, la cara davant, aquí aquest tema és gràfica, que és una xica aquí del poble, i tenim també pues, gent que ha participat des de México, que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
6: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
4: Fins al 31 de juliol, com dèiem, oberta aquesta exposició a la Biblioteca Aigües Toses, l'exposició de Desviarts. Per cert, un dels artistes que hi participen van estar presents també el passat diumenge a l'esplanada del Mercat Setmanal en la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. I més informacions sobre el Dia de l'Orgull. Ja fa unes setmanes també en parlàvem de la creació del distintiu del segell als comerços locals de Sant Andreu de la Barca, LGTB Friendly.
6: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
10: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'Orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
6: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
10: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs, tolerant amb totes les persones de la ciutat en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també has d'haver doncs, un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs, es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
6: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
10: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'Orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
6: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
10: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió. I bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir, i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
6: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
11: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques, pel comerç local és un valor afegit, i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, i han de saber, més que entendre, de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi val? I que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
8: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
11: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
8: Com ha estat rebuda la iniciativa entre els comerços?
11: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
8: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
11: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
8: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
11: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
8: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
11: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
6: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
13: Hola, bon dia, com esteu?
4: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
13: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències de LGBTIQA+. sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat, i sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
4: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López, el Frank. Són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels genuïns de Sant Andreu de la Barca.
14: Sí, sí, la verdad tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta. Y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
4: Claro, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
14: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias. Son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales, todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente, y esto se reconoce pues cuando termina el partido, o partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
4: Son equipos mixtos.
14: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
4: ¿Cómo es la competición? O podemos decir que aquí no hay una competición.
14: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos, que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir, hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Can Salvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
15: Em quedo amb una frase, bé, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
14: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
15: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor, són dos jugadors d'aquest equip de genuïns, tenen 21-22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor, són dos components del grup de genuïns, i a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
16: ¿Puedo decir algo?
15: Sí.
16: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
15: 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
16: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
15: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits, veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
16: No és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
15: Tu jugues de davanter.
16: Sí.
15: M'han dit que marques molts gols.
16: Sí.
15: Quan marques gols, ho celebres o no?
16: No.
15: Per què no ho celebres?
16: Quan marco un gol, l'equip està ganant, però l'equip contrari està perdent. I jo sé lo mal que se siente quan algú se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y estar perdiendo.
15: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
16: Sí.
15: Ostres, llavors, ostres, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
16: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
15: Damaris, déu-n'hi-do, no?
13: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
15: Víctor, tu també formes part dels genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
17: Sí.
15: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca doncs, per buscar una nova experiència i sobretot per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
17: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque claro, es que en el anterior equipo es que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima y muchas veces acabábamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
15: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
17: Sí.
15: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
17: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, guau, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
15: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
17: Pues sí, la verdad es que
15: no,
17: sí.
15: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuins?
17: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo, y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
15: Frank, opines el mateix?
16: Sí.
15: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuïns i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio amb diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
13: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer... i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
16: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde-noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos... Yo jugaba en un equipo, yo jugaba en Sabadell y él jugaba en San Vicente de Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
17: Sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento realmente yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien, porque además vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban, que realmente conocí poca gente que le gustaba las mismas cosas que a mí, y la verdad me vino muy bien, por eso supongo que congeniamos también.
13: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia, amigos, compañeros?
16: A mi madre le hace gracia.
13: ¿Qué querías decir? Hace gracia.
16: No sé, que siempre me ha apoyado.
13: Ah, vale.
16: Que es una mujer un poco dura, pero en este tema ha sido muy abierta y una persona que ha estado ahí para mí y para él.
15: Que això està molt bé, no? Frank, aquest suport de la família és importantíssim.
16: Sí.
15: Importantíssim en tot, no? de que et recolzin, no? De que juguis a futbol, de que tinguis el Víctor com a parella, no?
16: Sí.
15: I en l'entorn de l'equip, suposo que molt bé, no?
16: Nunca hemos tengo que decir nada específicamente.
13: Claro.
16: Nos aceptan, fuéramos lo que fuéramos o seamos como seamos. Al final todos somos amigos, todos nos queremos y estamos bien juntos.
15: És que tampoc hem de donar explicacions, no?
16: Jo crec que no.
15: És el que nosaltres que... sentim, el que nosaltres estimem. Vull dir que no hem d'anar explicant coses a la gent, no? Tu estimes el Víctor t'estima a tu i ja està, no?
16: Sí.
15: Víctor, sobre aquesta situació, com la veus? Dius que la seva mare que molt bé, no?
17: Sí, la verdad que sí, la gente, su madre nos apoya mucho. Yo la verdad la primera vez que fui a su casa, yo como no lo sabía, yo iba con mucho miedo, pero luego realmente vi que ella realmente apoyaba mucho. Te dije, a ver, poca gente y así.
15: I quan esteu jugant al camp, ja que els dos sou parella, us passeu més la pilota, vosaltres dos, o no?
16: Sí.
13: Hi ha més preferències, no?
15: El Frank diu que sí, eh? Hi ha preferència, no?, a l'hora de qui li envies, no? Tu també ho fas, Víctor?
17: Sí, la verdad es que sí. A veces hasta Javi me acaba diciendo, oye, vas a ser también a otra gente, que tú el gato se la mandas a Frank, boca todo el gato a él.
15: Que es nota, ¿no?, que teniu aquesta afinitat, no?
17: Sí.
15: Però l'important és això, és formar part d'aquest equip, de que evidentment doncs, tothom doncs, ho accepti, no? I que vosaltres també, home, podeu ser com ambaixadors, no? com a persones que poden ajudar a visibilitzar, no?, la qüestió referent sobre LGTBI, no? I en aquest dia de l'orgull que celebrarem un any més a Sant Andreu de la Barca, doncs que vosaltres esteu donant una visibilitat, no? Us sentiu així, com a ambaixadors, o és una paraula massa gran per vosaltres?
17: A ver...
15: Sí, ¿no?
17: A lo mejor un poco grande, a lo mismo yo a lo mejor lo veo y digo, uf, que a lo mejor un poco grande, no embajador.
15: Però, clar, la vostra experiència, que avui estem explicant aquí a la ràdio, hi haurà moltes persones que estaran escoltant i diran, ostres, pues jo també donaré aquest pas endavant, no?
17: Bueno, a ver, sí. Yo espero que sí, porque realmente muchas veces solo necesitas ver si otra gente está pasando por lo mismo que tú para como darte un empujón a ti mismo. Entonces, realmente, si realmente el escucharnos hace que ellos den ese paso que no se atrevían, pues la verdad, me alegro mucho.
14: Más que un embajador, es un ejemplo. Un ejemplo a seguir, ¿no?
17: Sí.
14: Yo creo que esta situación que se les ha dado a ellos, que le ha ido muy bien, que la familia ha aceptado, les ha apoyado en el equipo, como ha dicho Fran, no hay distinción. Son dos, son pareja, son dos amigos, no hay distinción, y toda la gente lo asume así, como una cosa natural. Y eso es lo que creo que, como ellos, no el embajador, como aquí dice Víctor, pero sí un ejemplo a seguir. Por todo, tanto por ellos, por su entorno.
13: ¿Y creieu que a tots els equips passa això?
14: No lo sé, habrá algún equipo, algunos que sí que harán, porque se centrarán más en la educación, en la formación y tal, que en la competición. Supongo y espero que esto pase en muchos más equipos. Y si no es así, pues que se vaya implementando esta situación.
15: ¿Ho parles amb l'equip? Sobre que ells són parella, sobre qüestions referents a LGTBI, ¿ho tractes a l'equip o simplement...?
14: No, es natural. Es decir, no hablamos nada porque es natural. Todos sabemos que ellos son pareja, tenemos en otro equipo otra pareja de chico y chica, tenemos... una chica binaria, binaria, ¿vale? Perdonad, pero en el equipo todo el mundo sabe cómo somos, pero no le damos importancia. Es que creo que no hay que darle importancia, hay que asumir estas cosas, estas realidades.
13: Sí, sí.
15: Que com a societat hem d'aprendre del que estan explicant ara avui aquí, no?
13: Exacte, és el nostre objectiu, la manera de pensar, la manera de fer i de comportar-vos cada dia sense donar cap explicació i amb llibertat, i l'important és disfrutar, jugar, no guanyar i no jutjar, ni aquest és l'objectiu. Llavors, felicitats.
14: Pues muchas gracias, sobretot por ellos, que se lo merecen.
15: Vosaltres creieu que la vostra manera de veure el món és diferent de la resta o no?
16: Sí.
15: Com és el teu món, Frank?
16: Per exemple...
15: Sé que és una pregunta complicada, eh? Però han dit moltes respostes, per tant...
16: Per exemple, jo no entiendo por qué una persona cogería un bus para ir a un sitio. Pero Víctor me ha ayudado a entender que a la gente sencillamente no le gusta caminar y prefieren, pues, ir más cómodos en el transporte público. Y eso yo nunca lo había entendido. Porque decía, vas andando y es más rápido, porque no da tanta vuelta al bus. Y yo creo que es un buen ejemplo de una forma diferente de ver el mundo.
15: ¿Víctor?
17: A ver, yo realmente nunca me he parado a pensar en cómo ve la gente el mundo, porque yo, la verdad, yo vivo a como yo lo veo, y quien lo vea diferente, pues mira, pues allá. Cada uno, pues supongo que vive a lo que ve.
15: ¿Ets feliç, Víctor?
17: Sí, la verdad que sí.
15: Frank, tu també?
16: Sí.
15: Home, ja se'ls veu, eh?
13: Aquest, sí.
15: Un sí molt, molt, molt directe. Suposo que hi ha moments o entorns on vosaltres us sentiu més còmodes, no? Intenteu buscar aquests entorns on esteu còmodes vosaltres, no?
16: Sí.
15: Quins serien aquests entorns on esteu més còmodes vosaltres? Jugant al futbol, està clar, no? Amb l'equip de genuïns.
17: Sí, la verdad que sí.
16: Sí, en el campo de futbol, en el Sant Andreu, siempre hemos estado cómodos. Es un motivo por el que venimos de tan lejos, por ejemplo. Yo lo paso fatal en el tren. Mucho ruido, mucha gente, mucho rato. Pero como estoy tan bien en el Sant Andreu, pues por eso hago el esfuerzo para llegar hasta aquí.
13: O sigui, penses en l'objectiu d'arribar a Sant Andreu i el tren, pues el passes més fàcil, no? Tot el trajecte.
16: Sí.
13: Molt bé.
15: Bona tècnica aquesta,
13: sí,
15: eh? Bona tècnica aquesta. Víctor, et passa el mateix?
17: A ver, yo realmente, aparte de en el fútbol, realmente a mí no me muevo mucho de casa, porque donde estoy muy bien. Entonces, normalmente, si no tienes casa es que es porque estoy en el entreno. Pocas veces me vas a ver salir de casa porque estoy muy cómodo en mi casa. Estoy en mi zona confort, estoy muy bien ahí, tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito. Entonces, como mucho, lo único que me falta son los compañeros y ya lo tengo en el fútbol. Entonces, si los quiero estar con ellos, pues voy al fútbol.
15: Porque aparte del fútbol, ¿quiénes son las vuestras aficiones? ¿Qué más os agrada hacer?
17: Pues a ver, en mi caso, aparte de lo típico que puedes hacer en casa, pues consolas, películas, series, me gusta mucho lo que es el dibujar. Realmente, no tanto, pero por ejemplo, antes, cuando yo me sentía mal, yo lo que hacía es coger y dibujar tal cual como yo me sentía. Pues muchas veces, cuando yo veía que un amigo estaba mal, yo decía, y si pruebas a dibujar como te sientes, a lo mejor te ayuda. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Dibujo lo que me siento, o sea, yo dibujo como me siento, y incluso a lo mejor, aparte, incluso me pongo música para fortalecer más ese sentimiento y saber mejor lo que quiero dibujar.
15: ¿Conservas aquests dibuixos?
17: Sí, alguno aún tengo, porque me los llevé todos cuando me fui con él. Y menos algo, como alguno que se haya perdido, se haya como malgastado por el tiempo, pero la mayoría los tengo en su casa.
15: Frank, teves aficions, quina, també comparteixes l'afició del dibuix?
16: No.
15: Dibuixa bé?
16: Sí, mucho.
15: Sí, molt, molt, no? T'ha fet algun dibuix alguna vegada?
16: Sí.
15: Sí, uns quants, suposo, no?
16: Sí.
15: I com et dibuixa? Com et dibuixa? Jugant a futbol o...?
16: Sí, sí. Te gusta mucho dibujar jugando a futbol.
15: Marcant algun gol, no?
16: Sí.
15: Damaris, què més? Què més?
13: A veure, mira, quins missatges donaríeu als joves que potser tenen por de ser com són? Que sí que ho hem parlat una mica, no? Del fet de, bueno... o què significa per vosaltres la frase d'estimar és estimar, o de love is love. Quin consell donaríeu?
16: Mira, quien no te quiera por una tontería como querer a otra persona no te aporta nada en tu vida. Si alguien te quiere, si alguien es tu amigo, si alguien es tu familia, siempre van a entenderlo, aunque les cuesten o aunque no quieran, porque van a decir, es que si él es feliz, ¿quién soy yo para meterme en medio? Entonces, si tú quieres, tienes que querer. Porque querer es apoyar a alguien, estar por alguien y pensar que aunque a ti no te guste esa cosa que esa persona quiere, tú tienes que apoyarla porque sencillamente le quieres. Eso es querer.
13: I tant, moltes gràcies per la teva opinió. I tu, Víctor, què opines?
17: Pues la verdad es que realmente lo que él ha dicho tiene razón. O sea, realmente tú lo que esperas de la gente es que te apoyen. Y realmente el muchacho me ha dicho, mira, si alguien que se supone que es tu amigo no te apoya, pues que no sea tu amigo directamente. Porque si no te está apoyando es que no es tu amigo, es que esa persona no te quiere realmente.
13: ¿Us heu trobat en alguna situació que us hagin comentat alguna cosa que no us hagués agradat?
16: Es que nos movemos mucho por el círculo de gente con neurodivergencia, y en estos círculos la gente suele ser muy abierta. Entonces, no, de normal nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que fuera de tono, porque bueno, al final la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
13: Sí, sí, perfectamente.
15: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista. Missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó en la vida, en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair, sobretot, tant el Víctor com el Frank, d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador, que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista, i felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns com a entrenador. Quanta gent forma part de l'staff de l'equip tècnic?
14: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de los entrenamientos y viene a todos los partidos. Y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que si permites es que creo que hoy me he quedado sorprendido, porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tiene que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
13: Nosaltres també, Jordi, oi?
15: Nosaltres també, evidentment, i ara que i aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta, i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant dels genuïns. O potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
14: Sí, sí.
15: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
14: Muchas gracias.
13: Gràcies.
16: Gràcies.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: Tot seguit en el Via Directa, l'espai de la jove en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comença amb una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulla de Ràdio. Sergi Benson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui deixo-me començar amb l'actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: és... No, és d'un canal de del Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: és tipo Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Càmping, no? Entenc.
0: Sí, com un càmping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: D'acord. No era tan difícil.
0: Hi ha, o sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'ha de... No, que s'aparte. Llavors, torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i, bueno, a partir d'aquí es teixeix. És molt cozy. O sigui, és molt de...
1: Vale.
0: Paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat.
1: Molt
0: I tenia
1: bé.
0: Ganes que comencés.
1: Mira.
0: Sí.
1: I gestionar un càmping... Ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, pues, canoa, tot això, saps?
1: Però...
0: Gerent
1: de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica
2: l'economato aquell, sí.
0: Sí. I, no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
1: Oh, que bonic, sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No hi vaig,
1: però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu amb un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull
0: sí,
2: dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Que els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar amb els diners, eh? Perquè
2: no.
1: Normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, doncs pues mira, nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrent.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Hi ha bungalows, sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també s'hi van encarenyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
2: Sí?
1: Però això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja
1: ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Això ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo
0: és
1: que la vas
0: dir. És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dure 39 minuts, i el penúltim que en dure 50, i he vist que l'últim dure una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro, és a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta...

0: La veritat era precisament això. Les crítiques la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90% i escaig.
0: No, jo he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno, vale, sí,
1: jo crec que no sóc objectiu, no sóc objectiu.
0: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir sí, sí, com sí. Estic veient aquesta última temporada.
2: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
0: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no.
0: Me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
0: Perquè més es va, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
0: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot, per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
0: Home, viure una última temporada així setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
0: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria. És que clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè clar.
1: Que potser no, From, no potser no, però From...
2: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Pues mira-la, aquesta.
0: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui, sí? Que està interessant,
1: Jo no en conec cap.
0: Ja us diré quan arribi.
2: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97.
3: It's hard to believe what's not waiting for me. Someone I lost. Someone special.
4: X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule.
2: La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
0: Sèrie d'animació,
1: M'agrada de X-Men, Però l'univers pel·lícules. Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
0: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No em frenaria que fos d'animació, però no. Mm-hmm. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
0: Molt bé.
2: Metes curtes.
0: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Mai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
2: Sí, sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
0: Sí, molt bé, molt bé.
2: Doncs aquesta arriba a Disney Plus, i a Disney Plus també arriba Olivia.
5: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
6: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
7: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
5: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
6: Bueno, eso es básicamente un hotel.
5: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
8: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el Shane.
5: Aquí tenemos tradición.
6: No, lo que no tenemos es dinero.
5: Tengo 1,70.
9: Pues con eso te llevas dos puñados de... Y una pegatina.
5: ¡Pum!
2: Olivia és la nova comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un xerí inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia, en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer.
2: Sí.
1: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
0: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
0: Potser han jugat una mica també
1: però,
0: amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
2: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
0: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
2: Sí.
0: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: Serà, serà dramàtic i profund, profund, això.
0: També, amb aquest, amb aquest. Jo, per lo que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, eh?

0: Aquesta sèrie?
1: Sí.
0: Vale, vale. Que és un drama perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla, es muda amb ella en un poble i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
2: Ja. I va, aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
0: Molt. Sí. I serà una família feliç.
2: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada, ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver. I tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
0: No, potser no la cancel·len i li diuen...
2: Ja n'hi ha prou.
0: Una i no más, Santo Tomás, exacte.
2: Kira Miró, Fernando Tejero.
1: Kira Miró, aquesta no és model.
0: Sí, i actriu també.
2: Surt ara a Machos Alfa.
1: Exacte. Vale.
2: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la Machos.
0: Sí, correcte. És.
1: Sí.
0: I a més aquí té el seu accent, perquè normalment fa, quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño, per així dir-ho.
2: Peninsulitze.
0: Sí, però aquí té el seu accent.
1: Que bé, que bé. Doncs a Netflix el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1936, quatre dones d'origen molt divers, es veuen molt diferent, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
0: Ojo,
1: pues mira,
0: també fa bona pinta,
1: sí,
0: eh?
1: No està mal. No,
2: això
1: està mal.
2: Sabem si és espanyol? Tenem que no, eh?
1: No,
2: ah, no, Niza.
0: El sé, no.
2: Val.
1: A Prime Video el que arriba és amb ella. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods. I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing. We have something important we want to talk to you about. Elle, we're moving to Seattle. Val, és
2: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
1: No, és que no havia fet aquesta lectura jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
2: Ah, és d'aquest univers?
0: Mira.
1: Pues veu que sí.
2: Indiferència, no?
1: Absoluta.
2: Perfecte.
1: Tu també, no?
2: Sí, jo no he vist.
0: No, veig que no ens ha agafat.
2: No. Reese Witherspoon. Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
1: No sé.
2: No en sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
0: Bueno.
1: No, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
0: Mira, això t'afavoreix.
2: Perquè són els uns que treballen a l'estiu.
1: Sí. La supervivència d'una xica con curvas. I'm Mavis Beaumont. And I have a passion for fashion. I still am much. I'm overcompensating because I'm nervous. I can slap you if you want. That's a no, thank you. You got this, bitch. You're the boss now. Mm. I see you. Peaches and herbs. Damn. All right. You wild girl. Oh. I want to dress women and help them love their bodies. Hashtag body positivity. Hashtag work mama. Maybez. You the best at this. You better start that rumor. Okay.
2: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
1: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
0: Bueno, venga.
1: Bueno.
2: Jo no la miro.
1: No, jo tampoc la miraré. No.
0: Venga.
1: A Netflix també arriba El hombre vapor.
3: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar.
1: Amedrentar, no? Seria?
0: No, amedrentar? Això no existeix.
2: A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure amb el que explota a la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele.
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar. Perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor que ha explotat i llavors...
3: Ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'ombre vapor. És com l'ombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No.
1: Llavors,
3: la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se.
3: No la mirarem. A veure-ho explicat millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a per ell i pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i el tens guanyat. Amb
1: no, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant, s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però a les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa, eh?
3: El pare Noel és el capaç de fer.
1: Això també...
0: Venga, va. Movistar Plus arriba de memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You'll come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.

0: Hello.
1: Hi, Dad.
2: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
2: Està
3: bé.
2: Sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de, entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així. Uh-huh. Pot estar bé aquesta?
2: Sí.
3: No
2: sí,
3: descarto
2: sí.
3: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
2: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada ja, diu.
4: Mira, molt bé.
2: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
4: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
2: Ah, també tenen.
3: De Zach Alzheimer.
4: Estigui partit.
3: No va la belga. Uh-huh. Molt bé.
2: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
5: Kamakusachi! Idi Kamakusachi!
6: Alavanti alochana vachina, avesam vachina, em cheyalanukunna? Ee ganta mogindi, ganta mogindo! Manta lesinatte! Ee Subu, em chestu?
7: Rest chestu.
8: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
9: టీచింగ్
10: ఆడవడు
11: ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్
10: టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళ సంది
11: అంటే
2: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil. Així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
3: Bueno, són, sí. Ahí tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
4: Següent.
2: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
12: What we see is not what's out there.
13: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
14: If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
2: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. Va. En el present, Juliette Nichols sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
3: llacunes.
2: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Kin descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena de
3: esdeveniments
2: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
2: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, la distòpica, l'adjectiu distòpic ja em tirem darrere, perquè estic cansat de distopies ja.
4: Jo ara li estava dient al Sergi, eh?
2: Bastant distòpic, que crec que t'agradaria. L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: És me l'apuntaré.
2: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, vale. És una fumada de porro que...
3: Però, que no m'apeteix.
2: No, dóna-li una oportunitat.
4: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que lloc de From no mire Silo, eh?
2: Us dic. Llavors, o sigui, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
4: Vaja, hombre.
3: Perquè t'assegures, d'aquesta és la primera que ens has parlat.
4: Però entre tres temporades ja... Bueno, està estrenada
3: si
4: la tercera.
3: No n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
4: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
4: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
2: Molt bé.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
4: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
2: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba a Filmin Justícia, Those Who Kill.
15: Individuem sådana som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte ordet.
0: Den afdøde var et højstående bandemedlem. Patrick Antonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
1: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
7: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
9: Så det her, du gemmer dig?
16: Hvem er det?
9: Det er en af Kims gamle venner.
2: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectivesc. En aquesta ocasió, la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrastrat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
2: Fa pinta.
3: Noruec, amic, danès...
2: Sí,
4: Hapgard i Bernstein sonen, no?
2: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
2: Sí. A Netflix, a Salcedo, Cuero i Bugalú.
17: Suale. Este está bueno.
18: Este territorio es nuestro.
19: Se me estaba buscando un portero que le ayudara a filtrar clientela.
18: Ayer.
17: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
18: Ah, listo, de una.
2: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
3: Bueno.
2: Bueno. Jo crec que no la miraré.
4: No, eh?
3: Per mi, següent. Això què és? Argentí? No.
2: Hòstia, no ho sé.
3: No, argentí no sonava argentí.
2: No.
4: La següent?
2: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
4: Pues... aquesta, no, aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
2: no,
4: per lo que jo he vist.
2: Sea, per lo que sea.
4: Però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
2: Sí?
4: Sí.
2: Pues venga, a Netflix arriba No tengo miedo.
20: Mira, malo, malo.
21: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
22: Fue a casa de la bruja.
23: En el bosque no hay ninguna bruja.
22: Un día desapareció un niño. Ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
24: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel sin que la bruja te coma.
25: Guardar un secreto es que encontré una cosa.
26: ¿Eres un ángel?
27: ¡No me jodas, cabrón! ¡Es bueno, carajo!
28: Ustedes casen espiando, ¿eh?
2: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un aterrador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
4: Mira, perquè jo he vist el trailer i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler, imagino que sí, és Vox Populi, no?
3: Ah, spoiler.
4: Però, bàsicament, a aquests nens se'ls cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que sí. Té una llegenda negra a darrere. Què passa? Que si troben una trampilla, on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
2: Sí, sí.
4: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
2: Hòstia.
3: Còmplices.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
29: Es una entrada familiar.
30: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
29: Sí, pasad ya.
30: Vale, muchas gracias.
29: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
31: Me gusta improvisar.
29: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
30: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
29: Mamá traerá comida.
2: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
2: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
2: Remolí.
3: Te l'ha saltat, aquesta paraula.
2: És que no
3: t'ha vingut la traducció al cap, eh?
2: No, la veritat és que no. No, a veure, hi ha altres sèries que s'estrenen, les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
2: Arriba a Netflix.
4: És una mena de remake, eh? O algo així.
2: Sí. Agatha i Lola, a 3Player.
3: Siempre protagonistas de escenas de matrimonio.
2: Sí, sí. El viajero, arriba a Cosmo, Daglie, ya Filmin, cómplices hasta el final de Amazon Prime. I també arriba Lucky a Apple TV.
4: Molt bé.
3: Bueno, confirmem bueno, que...
2: Quina era, Ivana, que tu deies?
4: No tengo miedo.
2: A veure aquesta.
4: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: La del Solo, què?
2: Tens un minut, sí.
4: La del Solo? Com hem dit que es deia?
2: Silo.
3: Silo,
4: Silo, ara, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
2: I la del verano del 36. Que m'enamoré.
3: Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un punyaco de B15, no cal que ens enganyem.
4: A veure,
2: no,
4: a veure, estem adentrant-nos al juliol,
3: claro, si que no de tota crítica, la vida... El juliol i l'agost...
4: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: I l'agost perquè torret el lasso, perquè si no...
4: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
4: Veus?
2: Molt bé.
3: Que bé.
2: Doncs aquestes són les estrenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt bé, feliç, feliç juliol.
2: Sí, gràcies, que vagi bé.
4: Adéu.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: I amb l'espai de la Xova en sèrie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'avui dilluns, dia 6 de juliol. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de la xarxa social de Facebook, X i també Instagram. I com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dilluns, dia 6 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'incendi que va cremar gairebé 4 hectàrees a Sant Andreu de la Barca, l'incendi forestal que aquest diumenge va haver d'obligar a evacuar Can Salvi i també confinar veïns i veïnes de la colònia i del Palau. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet i també del cap de la policia local Jordi Català. Però l'incendi no serà l'únic tema que tractarem en el dia d'avui. Dissabte es va celebrar l'acte central del Dia de l'Orgull. Avui en farem referència, ampli reportatge amb testimonis, amb protagonistes. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant en aquesta nova edició de l'InfoSap, al capdavant de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: 4 hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal d'aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. Un incendi forestal que va obligar a evacuar Can Salvi, confinar la colònia i el Palau. El foc es va declarar al migdia a la Serra d'en Canals i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència format per 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. La ràpida actuació dels bombers i la coordinació dels diferents serveis d'emergència van evitar les flames afectessin habitatges. Un servei d'emergència format també per Mossos d'Esquadra, la policia local de Sant Andreu de la Barca, l'associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil de la ciutat, a més d'altres poblacions i també diferents unitats d'ADFs que van aconseguir finalment apagar aquest incendi. Un incendi forestal que es va declarar al migdia, a tocar de la via Esport, va cremar 4 hectàrees de vegetació forestal i va obligar a evacuar prop de 300 persones de les instal·lacions esportives de Can Salvi, així com també alguns habitatges del barri de la colònia. A més, els veïns de la colònia i del Palau van rebre una alerta S-Alert als seus telèfons mòbils i van haver de confinar-se de manera preventiva mentre els equips d'emergència treballaven per controlar el foc. Un avís que es va rebre a la 1:35 minuts del migdia a través del telèfon d'emergència 112. Les flames van avançar amb gran intensitat en sentit ascendent fins a situar-se molt a prop dels habitatges i equipaments municipals, fet que va obligar els bombers de la Generalitat a concentrar els esforços en el flanc esquerre de l'incendi, considerat el principal motor de propagació. El dispositiu d'extensió va mobilitzar, com dèiem, 11 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris, 2 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atacs amfibis i un helicòpter de comandament. Després de gairebé 3 hores de treball, els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 4:28 minuts. Com dèiem, important també la tasca que va realitzar la policia local, també Mossos d'Esquadra, també amb la vigilància de la Guàrdia Civil, també l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca i altres proteccions civils properes a la ciutat i, com no, la gran feina també realitzada per les diferents ADFs que van actuar sobre el terreny. Ràdio Sant Andreu va estar des del primer moment donant informació sobre l'estat de l'incendi i també vam poder tenir ocasió de parlar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el cap de la policia Jordi Català.
2: Doncs aproximadament a 2:15 s'ha iniciat un avís de que hi havia un incendi o hi havia, diguéssim, una part que s'estava cremant just darrere del que ve ser la pista d'atletisme. Ràpidament, policia local han estat els primers en arribar en el lloc, han pogut veure que ràpidament les flames agafaven una magnitud important i doncs, amb molta celeritat i eficiència s'han activat tots els serveis d'extinció, d'emergència que disposa el país doncs, per poder fer front en aquesta emergència. És un incendi que ha acabat cremant 4 hectàrees i que ha estat, diguéssim, gairebé a tocar d'una casa i també de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
0: En el moment en què s'ha conegut la notícia, quin és el protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, perquè també s'han confinat barris, també s'ha rebut missatges a través del telèfon mòbil, a través del S-Alert, avisant sobretot a la població.
2: L'Ajuntament el que ha fet és activar el DuproCIM, que és el document, diguéssim, de seguretat o de protecció que té, i per tant aquest document té una sèrie d'actuacions on s'activen a diferents departaments de la casa, des de serveis socials, els departaments també de protecció civil, la policia local, que ja evidentment ja estava treballant, i per tant es comença a preveure tota una infraestructura d'emergència precisament per atendre ja no només l'emergència en si, sinó les conseqüències o els fets derivats de l'emergència. I sobretot li hem donat, diguéssim, més acceleració a tota aquesta preparació en el moment que la consellera Núria Parlon em truca i em diu que hi haurà un confinament d'una part de la colònia i també, diguéssim, d'una part del Palau, que és on s'envia l'alerta, el missatge. I per tant, un cop la consellera, diguéssim, m'alerta de que estem en aquesta fase de l'emergència, des dels serveis municipals, com dèiem, posem en marxa tot el que és l'habilitació d'un espai per atendre les persones que són evacuades, etc, etc. I evidentment una de les primeres decisions que es prenen, i aquesta la pren amb autonomia de l'emergència policia local, és evacuar tot el que és a l'entorn, al voltant de les 3, a l'entorn de Can Salvi, les instal·lacions esportives de Can Salvi. Gairebé 300 persones han estat evacuades de les piscines municipals, ja que el foc estava a l'altre costat de la muntanya, però que evidentment portava una tendència ascendent i que, per tant, podia arribar al punt, com ha arribat, de tocar gairebé el llindar de les tanques perimetrals de Can Salvi.
0: Aprofitant que també tenim aquí els estudis, Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, parlàvem ara mateix amb l'alcalde d'aquest protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un protocol com és habitual, com sempre, la policia local actuant des del primer moment. Hem vist Protecció Civil, l'Associació de Voluntaris, hem vist també ADFs, bombers, tot un dispositiu que des del primer moment, pràcticament des del minut zero, intentant doncs extingir aquest incendi.
3: Sí, nosaltres tan aviat tenim notícia d'un foc i que s'està propagant de forma una mica violenta, el que fem és activar doncs, a la resta d'equips d'emergència per tal que vinguin a ajudar-nos a sufocar-lo. Llavors el que fem nosaltres, tan aviat tenim notícia d'això, és fem l'avaluació, com he dit, truquem i ja anem preveent cap a on anirà l'emergència. En aquest cas hem vist que Can Salvi era un lloc de risc i que potser si l'incendi avançava i avançava de forma més violenta, podíem arribar a tenir problemes per treure o desallotjar després a la gent, i per això hem pres la decisió d'evacuar preventivament tot el complex de Can Salvi. Després la resta, una vegada hem evacuat això, ja hi havia perill per una casa de la colònia o alguna casa de la colònia, que tots els mitjans, els aeris i els terrestres de bombers han focalitzat allà per tal d'evitar el risc de que cremessin els béns. I bé, al final ja s'ha perimetrat tot l'incendi i, bueno, per pròpies declaracions del cap de bombers no ha anat a més, perquè el bosc estava bastant net. Llavors, ara, com bé ha dit el senyor alcalde, estem en una fase d'estabilització que ja ha finalitzat i estan fent els treballs més terrestres, que són de remenar, mullar i preventivament veure que no revifa.
0: La bona notícia ha estat aquesta, que a les 4 i 28 minuts de la tarda bombers ja donava per estabilitzat aquest incendi. El que sí que s'ha destacat és aquesta ràpida actuació, no ha anat a més, tot i que el foc sí que ha estat molt a prop de cases i també molt a prop de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
4: Sant Andreu de la Barca té la massa forestal que abraça el conjunt de la trama urbana de la ciutat. Per tant, té una casuística que potencia el risc de que hi hagin incendis. Qualsevol activitat humana que es pugui fer al voltant d'aquest entorn natural pot provocar en qualsevol moment, diguéssim, aquests incendis. I l'afectació d'aquests incendis, doncs, és molt més probable i amb molta més intensitat que puguin afectar l'entorn urbà, no? Precisament per això l'estratègia de l'Ajuntament a l'hora de tenir la franja perimetral de protecció contra incendis feta, amb l'obertura de tota la franja de tot el municipi, i a més com estem fent ara, i ho recordàvem amb la regidora de Medi Ambient, la Mònica Julià, estem fent tot el manteniment de la pròpia franja i per tant, com també deia el cap de bombers, aquesta feina doncs té, diguéssim, la seva visió quan es tracta d'una extinció, no? Però potencialment té molt més risc que Sant Andreu i pugui haver-hi diguéssim, algun conat, perquè hi ha molta activitat humana molt concentrada al voltant de l'entorn urbà i, a més, quan hi ha afectacions, doncs és molt fàcil que pugui tocar un equipament municipal, que pugui arribar a tocar una tanca, com ha estat el cas d'una casa particular. Jo sí que voldria agrair molt granment i amb molta intensitat i molta força la feina dels bombers. Els bombers, a paraules seves, han prioritzat Sant Andreu de la Barca per evitar que hi hagués un segon gran incendi a Catalunya, ja que estan treballant a l'Alt Empordà i per tant han destinat recursos aeris de l'incendi de l'Alt Empordà a actuar a Sant Andreu de la Barca, i això el que ha fet o ha provocat és que poguéssim tenir l'incendi controlat molt ràpidament. I aquí ho vull agrair perquè crec que han estat pocs minuts que ja hem tingut o ja hem disposat de mitjans aeris per l'extinció, no? Els bombarders dels bombers han estat remullant tot el que és l'entorn i el perímetre d'aquestes cases de la colònia i, per tant, aquest fet ha provocat que l'incendi no anés contra danys, diguéssim, ni personals ni patrimonials, però que tampoc entrés, i ho recordo, al massís de l'Ordal. Sant Andreu de la Barca és un dels accessos al massís de l'Ordal i, per tant, hi ha una massa forestal enorme i que precisament ha volgut, diguéssim, preservar tots els equips d'emergència.
0: És aviat per saber-ne les causes? Hi ha alguna hipòtesi?
4: Jo, per la meva part, no tinc cap mena d'informació. Sé que s'està treballant per part de Mossos d'Esquadra, d'agents rurals, i també la policia local col·laborarà en aquestes tasques d'investigació a través de l'anella de seguretat dels diferents mitjans d'enregistrament que tenim a la ciutat. I a la que tinguem, evidentment, nosaltres no serem les persones que ho haurem d'explicar, sinó que seran els cossos que ho estan fent i que estan investigant que hauran de treballar-ho.
0: Finalment, alcalde, quin missatge vol enviar als veïns de la colònia del Palau després d'aquesta situació d'aquest diumenge, d'aquest incendi?
4: Un agraïment immens perquè han respectat la instrucció de confinament, han ajudat en tot moment els mitjans d'extinció a poder-se moure amb facilitat, a no impedir aquest moviment i aquestes tasques, i el que deia, els veïns, moltíssimes gràcies a tots els equips d'emergència que han actuat, també un agraïment profund. I jo crec que cada cop més som una societat, som un país que ens preparem, no?, per tenir emergències com les viscudes. Som un país que crema a l'estiu i per tant tenim, doncs, grans professionals que estan formats i estan preparats per atendre aquestes emergències, però crec que el conjunt de la ciutadania cada dia és més conscient. Esperem, doncs, que això, no?, aquesta alta protecció que tots fem i prevenció que tots fem, doncs, tingui el seu resultat, però a vegades el risc zero, o a vegades no, mai el risc zero existeix, i avui s'ha donat el cas, i per tant això és fortuït, el que és l'emergència, i per tant aquí, en aquest sentit, el que hem de posar en valor és que ràpidament s'ha actuat, s'hi ha treballat i hem aconseguit que no anés a més.
0: Hem de recordar que la Biblioteca Aigüestosa s'ha habilitat com a punt d'acollida a les persones que ho necessitessin. També ha servit com un punt on professionals que estaven treballant en l'extinció de l'incendi poguessin arribar, doncs, a la biblioteca, doncs, a agafar aigua, perquè evidentment també és necessària aquesta gent que està treballant intensament per apagar el foc. I també al voltant de la Biblioteca Aigüestosa és un punt de recollida d'aigua
5: que ha servit per als equips d'emergència, d'EFES i també Protecció Civil. Per tant, aquí ha estat el centre que en seguida s'ha habilitat doncs, per qualsevol incidència que es pogués produir.
4: Això ho preveu el Dubrocim, que ho comentàvem abans. També la policia, de manera preventiva, ha preparat o no ha obert l'esplanada setmanal per si l'incendi anava més i per tant s'havia de fer el CECOPAL, el centre operatiu de l'emergència en l'esplanada, i evidentment el Duprocim el que també ens ha permès és que s'hi habilitàvem la biblioteca municipal. El que fèiem era un espai per donar, diguéssim, assistència als veïns que han estat evacuats de les seves cases en aquesta franja on el foc, que era l'inici, el foc estava més proper de les vivendes.
5: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos. També gràcies a Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, per haver-nos explicat l'última hora sobre aquest incendi avui a la ciutat. Jordi Català, com a cap de la policia local.
3: Res, simplement agrair a tots els equips d'emergència, a bombers, ADFs, policies, dels diferents cossos, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local, a diferents veïns, doncs, l'ajuda que ens han prestat i, bueno, això hagi quedat en un ensurt.
5: Gràcies i fins la propera.
4: Gràcies.
5: Les causes de l'incendi encara no s'han determinat. Mossos d'Esquadra i agents rurals s'han iniciat la investigació amb la col·laboració de la policia local, que facilitarà les imatges dels sistemes municipals de videovigilància si poden contribuir a aclarir l'origen del foc. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies als que durant la jornada d'aquest diumenge van seguir l'evolució d'aquest incendi a través de Ràdio Sant Andreu, on anàvem donant informació doncs, puntual sobre l'evolució d'aquest incendi que va afectar, com dèiem, 4 hectàrees de massa forestal de Sant Andreu de la Barca.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Anem amb d'altres qüestions a l'InfoSap d'avui dilluns. Tot seguit parlem de l'acte central del Dia de l'Orgull, que es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal. L'inici de la rua va ser a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull. Una rua, el manifest de l'Associació Transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la Grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
7: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
8: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
9: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
8: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
10: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
11: Com d'important és fer xarxa.
12: La cosa més, com era? Ai, se m'ha oblidat!
13: Me l'has cortado.
12: The only thing more powerful than hate is love.
5: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
14: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
0: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
9: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
0: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
9: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
0: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
15: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició. I tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
0: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
14: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
0: És tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
9: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
0: Finalment, un missatge, quin missatge ho donaríeu?
14: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
9: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
15: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
5: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
16: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i vull dir, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... No, home, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
0: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
10: Sí, sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat que és existent.
0: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
10: Molt, molt intensos todos.
0: Gorka, continua treballant, no?
13: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
0: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho he comentat, això.
16: Sí.
10: He comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
0: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'esplanada?
17: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
0: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
17: I tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
0: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no?, que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
18: Luca.
0: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
18: Però lo voy a decir en castellano, pero
16: no. Sí.
18: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
0: I del missatge que heu donat, què?
18: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y va a estar muy bien.
0: Donant recolzament, no?
18: ¿Qué?
0: Donant recolzament, dando apoyo, no?
18: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
0: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
18: 10.
0: I ja penses així, amb aquest missatge tan clar, no?
18: Sí.
0: Molt bé, gràcies.
16: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves, ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill, perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir, ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
0: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
19: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
0: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els gegants, també, en aquest cas, també la colla dels castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços. És una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
19: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal. De la mateixa manera, anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central. I jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
0: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
19: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
0: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
20: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí, Identitat Transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
0: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
20: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han bolcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions. I avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
0: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'orgull.
21: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
0: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
21: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Splay, la Transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dar, dinamizar toda la actividad.
0: Continuar reivindicando, ¿no?
21: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
0: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
22: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
5: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esperai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
2: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
3: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
4: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
23: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
24: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim.

0: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
1: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i als nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
2: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
3: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
4: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
5: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
6: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
3: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
7: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva d'Esbiars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: I seguim parlant de l'Orgull perquè la Biblioteca Aigües Toses acull fins al dia 31 de juliol

0: l'exposició Desviarts. Fa uns dies es va inaugurar aquesta exposició amb diferents artistes, alguns d'ells de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls Joel Carrascó.
1: La Biblioteca Municipal Aigüestoses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
2: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
1: Mm-hmm. Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
2: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. I llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
1: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
2: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
1: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
2: Les obres d'Antonix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en Duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
1: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
2: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
1: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vingui, es doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
2: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
1: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
3: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues, esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues, van decidir pues, també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra, que és una que són... Bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims orgulls per a fer els cartells i les samarretes i això.
1: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
3: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixat en digital i...
1: Es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
3: Sí, a veure, en esta peça el que volia fer era una representació de distintes persones dintre del col·lectiu, i donant èmfasis a pues, tant a racialitat, a la edat, o sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com... persones amb diversitat funcional, i això, sobretot que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Mm-hmm. I aquesta és va ser una... Esta ha sigut una reinterpretació, perquè el que vam fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i vam fer una camiseta, era la composició era circular i posava Orgull enmig.
1: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer... Quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
3: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Estes, pues, mira, van anar sortint. Va ser, la idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
1: Després torna una miqueta a la de la Perla. És una obra que si la mires i l'enitges una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
3: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la Perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar, pues, donant-li el protagonisme com a la nostra Perla, que és directament el símbol de l'orgull.
1: La Perla no és una il·lustració, no? Com això? És a llenç?
3: Esta Perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital.
1: Sí. Però sembla que sigui pintada.
3: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Vale. Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant, o sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
1: Imagino que la de la Perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
3: Sí.
1: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Mm-hmm. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la Perla?
3: Volíem que fora la Mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà la sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
1: Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
3: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents però que conjuguen molt bé totes juntes. Mm-hmm. Ha sigut una bona lesió. Jo no sé, per destacar, és que n'hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim... Bueno, mentira, s'acaba davant. Aquí, aquest home és gràfica, que és una xica aquí del poble, i tenim també, pues, gent que ha participat des de México, que són... No me'n recordo ara. Bueno, d'això te puc parlar més. Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
4: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
0: Fins al 31 de juliol, com dèiem, oberta aquesta exposició a la Biblioteca Aigües Toses, l'exposició de Desviars. Per cert, un dels artistes que hi participen van estar presents també el passat diumenge a l'esplanada del Mercat Setmanal en la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. I més informacions sobre el Dia de l'Orgull. Ja fa unes setmanes també en parlàvem de la creació del distintiu del segell als comerços locals de Sant Andreu de la Barca, LGTB Friendly.
4: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
5: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'Orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
1: Què significa ser LGTB friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
5: Doncs, quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també has d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
1: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
5: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també hem d'incloure doncs a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
1: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
5: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
4: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
6: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
1: Establiments que vulguin ser LGTB friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
6: Posar-se a contactar amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
6: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
6: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
6: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, per... és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, el... és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
6: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és, al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
4: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB Friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant un dia més al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: És dilluns, dia 6 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'incendi forestal que va patir Sant Andreu de la Barca aquest diumenge. Finalment, el balanç, 4 hectàrees cremades a l'incendi forestal de Sant Andreu de la Barca d'aquest diumenge, que va obligar a confinar veïns de la colònia i del Palau i que va obligar també a evacuar la zona de Can Salvi. En parlarem, en farem referència després d'aquest diumenge. Des del primer moment, Ràdio Sant Andreu va informar a través de la pàgina web i a través de les xarxes socials d'aquest incendi. També escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet i també del cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català. Però avui també centrarem bona part del programa del Via Directa a parlar del Dia de l'Orgull. L'acte central es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal. L'inici de la rua va ser a la plaça Federico García Lorca. La lectura del manifest d'enguany va ser a través de l'associació Transversal. Escoltarem les veus dels protagonistes en el dia d'avui i també repassarem els diferents actes amb motiu del Dia de l'Orgull que s'han celebrat a la ciutat. Comencem, doncs, aquesta nova edició del Via Directa avui dilluns, dia 6 de juliol.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: 4 hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal d'aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. Un incendi forestal que va obligar a evacuar Can Salvi, confinar la colònia i el Palau. El foc es va declarar al migdia a la Serra d'en Canals i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència format per 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. La ràpida actuació dels bombers i la coordinació dels diferents serveis d'emergència van evitar les flames afectessin habitatges. Un servei d'emergència format també per Mossos d'Esquadra, la policia local de Sant Andreu de la Barca, l'associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil de la ciutat, a més d'altres poblacions i també diferents unitats d'ADFs que van aconseguir finalment apagar aquest incendi. Un incendi forestal que es va declarar al migdia, a tocar de la via Esport, va cremar 4 hectàrees de vegetació forestal i va obligar a evacuar prop de 300 persones de les instal·lacions esportives de Can Salvi, així com també alguns habitatges del barri de la Colònia. A més, els veïns de la Colònia i del Palau van rebre una alerta S-Alert als seus telèfons mòbils i van haver de confinar-se de manera preventiva mentre els equips d'emergència treballaven per controlar el foc. Un avís que es va rebre a la 1:35 minuts del migdia a través del telèfon d'emergència 112. Les flames van avançar amb gran intensitat en sentit ascendents, fent a situar-se molt a prop dels habitatges i equipaments municipals, fet que va obligar els bombers de la Generalitat a concentrar els esforços en el flanc esquerre de l'incendi, considerat el principal motor de propagació. El dispositiu d'extensió va mobilitzar, com dèiem, 11 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris, 2 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atacs amfibis i un helicòpter de comandament. Després de gairebé 3 hores de treball, els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 4:28 minuts. Com dèiem, important també la tasca que va realitzar la policia local, també Mossos d'Esquadra, també amb la vigilància de la Guàrdia Civil, també l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca i altres proteccions civils properes a la ciutat i, com no, la gran feina també realitzada per les diferents ADFs que van actuar sobre el terreny. Ràdio Sant Andreu va estar des del primer moment donant informació sobre l'estat de l'incendi i també vam poder tenir ocasió de parlar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el cap de la policia, Jordi Català.
4: Doncs aproximadament a 2:15 s'ha iniciat un avís de que hi havia un incendi o hi havia, diguéssim, una part que s'estava cremant, just darrere del que ve ser la pista d'atletisme. Ràpidament, policia local han estat els primers en arribar en el lloc, han pogut veure que ràpidament les flames agafaven una magnitud important i doncs, amb molta celeritat i eficiència s'han activat tots els serveis d'extinció, d'emergència que disposa el país, doncs, per poder fer front a aquesta emergència. És un incendi que ha acabat cremant 4 hectàrees i que ha estat, diguéssim, gairebé a tocar d'una casa i també de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
2: En el moment en què s'ha conegut la notícia, quin és el protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, perquè també s'han confinat barris, també s'ha rebut missatges a través del telèfon mòbil, a través del S-Alert, avisant sobretot a la població?
4: L'Ajuntament el que ha fet és activar el DuproCIM, que és el document, diguéssim, de seguretat o de protecció que té, i per tant aquest document té una sèrie d'actuacions on s'activen a diferents departaments de la casa, des de serveis socials, els departaments també de protecció civil, la policia local, que ja evidentment ja estava treballant, i per tant es comença a preveure tota una infraestructura d'emergència precisament per atendre ja no només l'emergència en si, sinó les conseqüències o els fets derivats de l'emergència. I sobretot li hem donat, diguéssim, més acceleració a tota aquesta preparació en el moment que la consellera Núria Parlon em truca i em diu de que hi haurà un confinament d'una part de la colònia i també, diguéssim, d'una part del Palau, que és on s'envia l'alerta, el missatge. I per tant, un cop la consellera, diguéssim, m'alerta de que estem en aquesta fase de l'emergència, des dels serveis municipals, com dèiem, posem en marxa tot el que és l'habilitació d'un espai per atendre les persones que són evacuades, etc, etc. I evidentment una de les primeres decisions que es prenen, i aquesta la pren amb autonomia de l'emergència policia local, és evacuar tot el que és a l'entorn, al voltant de les 3, a l'entorn de Can Salvi, les instal·lacions esportives de Can Salvi. Gairebé 300 persones han estat evacuades de les piscines municipals, ja que el foc estava a l'altre costat de la muntanya, però que evidentment portava una tendència ascendent i que, per tant, podia arribar al punt, com ha arribat, de tocar gairebé el llindar de les tanques perimetrals de Can Salvi.
2: Aprofitant que també tenim aquí els estudis Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, parlàvem ara mateix amb l'alcalde d'aquest protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un protocol com és habitual, com sempre la policia local actuant des del primer moment. Hem vist Protecció Civil, Associació de Voluntaris, hem vist també ADFs, bombers, tot un dispositiu que des del primer moment, pràcticament des del minut zero, intentant doncs extingir aquest incendi.
5: Sí, nosaltres tan aviat tenim notícia d'un foc i que s'està propagant de forma una mica violenta, el que fem és activar doncs, a la resta d'equips d'emergència per tal que vinguin a ajudar-nos a sufocar-lo. Llavors el que fem nosaltres, tan aviat tenim notícia d'això, és fem l'avaluació, com he dit, truquem i ja anem preveent cap a on anirà l'emergència. En aquest cas hem vist que Can Salvi era un lloc de risc i que potser si l'incendi avançava i avançava de forma més violenta, podíem arribar a tenir problemes per treure o desallotjar després a la gent, i per això hem pres la decisió d'evacuar preventivament tot el complex de Can Salvi. Després la resta, una vegada hem evacuat això, ja hi havia perill per una casa de la colònia o alguna casa de la colònia, que tots els mitjans, els aeris i els terrestres de bombers han focalitzat allà per tal d'evitar el risc de que cremessin els béns. I bé, al final ja s'ha perimetrat tot l'incendi i, bueno, per pròpies declaracions del cap de bombers no ha anat a més, perquè el bosc estava bastant net. Llavors, ara, com bé ha dit el senyor alcalde, estem en una fase d'estabilització que ja ha finalitzat i estan fent els treballs més terrestres, que són de remenar, mullar i preventivament veure que no revifa.
2: La bona notícia ha estat aquesta, que a les 4 i 28 minuts de la tarda bombers ja donava per estabilitzat aquest incendi. El que sí que s'ha destacat és aquesta ràpida actuació, no ha anat a més, tot i que el foc sí que ha estat molt a prop de cases i també molt a prop de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
4: Sant Andreu de la Barca té la massa forestal que abraça el conjunt de la trama urbana de la ciutat. Per tant, té una casuística que potencia el risc de que hi hagin incendis. Qualsevol activitat humana que es pugui fer al voltant d'aquest entorn natural pot provocar en qualsevol moment, diguéssim, aquests incendis. I l'afectació d'aquests incendis, doncs, és molt més probable i amb molta més intensitat que puguin afectar l'entorn urbà, no? Precisament per això l'estratègia de l'Ajuntament a l'hora de tenir la franja perimetral de protecció contra incendis feta, amb l'obertura de tota la franja de tot el municipi, i a més com estem fent ara, i ho recordàvem amb la regidora de Medi Ambient, la Mònica Julià, estem fent tot el manteniment de la pròpia franja i per tant, com també deia el cap de bombers, aquesta feina doncs té, diguéssim, la seva visió quan es tracta d'una extinció, no? Però potencialment té molt més risc que Sant Andreu i pugui haver-hi diguéssim, algun conat, perquè hi ha molta activitat humana molt concentrada al voltant de l'entorn urbà i, a més, quan hi ha afectacions, doncs és molt fàcil que pugui tocar un equipament municipal, que pugui arribar a tocar una tanca, com ha estat el cas d'una casa particular. Jo sí que voldria agrair molt granment i amb molta intensitat i molta força la feina dels bombers. Els bombers, a paraules seves, han prioritzat Sant Andreu de la Barca per evitar que hi hagués un segon gran incendi a Catalunya, ja que estan treballant a l'Alt Empordà i, per tant, han destinat recursos aeris de l'incendi de l'Alt Empordà a actuar a Sant Andreu de la Barca, i això el que ha fet o ha provocat és que poguessin tenir l'incendi controlat molt ràpidament. I aquí ho vull agrair perquè crec que han estat pocs minuts que ja hem tingut o ja hem disposat de mitjans aeris per l'extinció, no? Els bombarders dels bombers han estat remullant tot el que és l'entorn i el perímetre d'aquestes cases de la colònia i, per tant, aquest fet ha provocat que l'incendi no anés contra danys, diguéssim, ni personals ni patrimonials, però que tampoc entrés, i ho recordo, al massís de l'Ordal. Sant Andreu de la Barca és un dels accessos al massís de l'Ordal i, per tant, hi ha una massa forestal enorme i que precisament ha volgut, diguéssim, preservar tots els equips d'emergència.
2: És aviat per saber-ne les causes? Hi ha alguna hipòtesi?
4: Jo, per la meva part, no tinc cap mena d'informació. Sé que s'està treballant per part de Mossos d'Esquadra, d'agents rurals, i també la policia local col·laborarà en aquestes tasques d'investigació a través de l'anella de seguretat dels diferents mitjans d'enregistrament que tenim a la ciutat. I a la que tinguem, evidentment, nosaltres no serem les persones que ho haurem d'explicar, sinó que seran els cossos que ho estan fent i que estan investigant que hauran de treballar-ho.
2: Finalment, alcalde, quin missatge vol enviar als veïns de la colònia del Palau després d'aquesta situació d'aquest diumenge, d'aquest incendi?
4: Un agraïment immens perquè han respectat la instrucció de confinament, han ajudat en tot moment els mitjans d'extinció a poder-se moure amb facilitat, a no impedir aquest moviment i aquestes tasques, i el que deia, els veïns, moltíssimes gràcies a tots els equips d'emergència que han actuat, també un agraïment profund. I jo crec que cada cop més som una societat, som un país que ens preparem, no?, per tenir emergències com les viscudes. Som un país que crema a l'estiu i, per tant, tenim doncs grans professionals que estan formats i estan preparats per atendre aquestes emergències, però crec que el conjunt de la ciutadania cada dia és més conscient. Esperem doncs que això, no?, aquesta alta protecció que tots fem i prevenció que tots fem, doncs tingui el seu resultat, però a vegades el risc zero, o a vegades no, mai el risc zero existeix, i avui s'ha donat el cas, i per tant això és fortuït, el que és l'emergència, i per tant aquí, en aquest sentit, el que hem de posar en valor és que ràpidament s'ha actuat, s'hi ha treballat i hem aconseguit que no anés a més.
2: Hem de recordar que la Biblioteca Aigüestosa s'ha habilitat com a punt d'acollida a les persones que ho necessitessin. També ha servit com un punt on professionals que estaven treballant en l'extinció de l'incendi poguessin arribar doncs, a la biblioteca doncs, a agafar aigua, perquè evidentment també és necessària aquesta gent que està treballant intensament per apagar el foc, i també al voltant de la Biblioteca Aigüestosa un punt de recollida d'aigua que ha servit per als equips d'emergència, d'EFES i també Protecció Civil. Per tant, aquí ha estat el centre que en seguida s'ha habilitat doncs, per qualsevol incidència que es pogués produir.
4: Això ho preveu el Duprocim, que ho comentàvem abans. També la policia, de manera preventiva, ha preparat o no ha reobert l'esplanada setmanal per si l'incendi anava més i, per tant, s'havia de fer el CECOPAL, el centre operatiu de l'emergència, en l'esplanada. I, evidentment, el Duprocim el que també ens ha permès és que s'hi habilita amb la biblioteca municipal. El que feia era un espai per donar, diguéssim, assistència als veïns que han estat evacuats de les seves cases en aquesta franja on el foc, que era l'inici, el foc estava més proper de les vivendes.
2: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos. També gràcies a Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, per haver-nos explicat l'última hora sobre aquest incendi avui a la ciutat. Jordi Català, com a cap de la policia local.
5: Res, simplement agrair a tots els equips d'emergència, a bombers, ADF, policies, dels diferents cossos, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local, a diferents veïns, doncs, l'ajuda que ens han prestat i, bueno, això hagi quedat en un ensurt.
2: Gràcies i fins la propera.
4: Gràcies.
2: Les causes de l'incendi encara no s'han determinat. Mossos d'Esquadra i agents rurals han iniciat la investigació amb la col·laboració de la policia local, que facilitarà les imatges dels sistemes municipals de videovigilància si poden contribuir a aclarir l'origen del foc. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies als que durant la jornada d'aquest diumenge van seguir l'evolució d'aquest incendi a través de Ràdio Sant Andreu, on anàvem donant informació doncs, puntual sobre l'evolució d'aquest incendi que va afectar, com dèiem, 4 hectàrees de massa forestal de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa. El passat dissabte es va celebrar el Dia de l'Orgull. De fet, l'inici va ser a la plaça Federico García Lorca, on va iniciar-se la rua, per després concentrar tots els actes a l'esplanada del mercat setmanal. Tot seguit, en parlem d'aquesta jornada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del mercat setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la Grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Petita, artistes de referència de l'escena Drac estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drac Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
6: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
7: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
8: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
7: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
9: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau. És l'únic que demanem.
10: Com d'important és fer xarxa.
11: La cosa més, ¿cómo era? ¡Ay, se me ha olvidado!
12: Me lo has cortado.
11: The only thing more powerful than hate is love.
2: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
13: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
2: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
8: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
2: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
8: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
2: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
14: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició. I tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
2: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
13: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
2: És tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull i seguir reivindicant un any més.
8: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
2: Finalment, un missatge, quin missatge ho donaríeu?
13: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
8: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
14: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del, del col·lectiu.
2: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
12: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i ja estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i, vull dir, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, ens hem de subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
2: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
7: Sí, sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
2: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
7: Molt, molt intensos todos.
2: Gorka, continua treballant, no?
15: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
2: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això?
12: Sí.
7: Heu comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
2: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'esplanada?
16: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
2: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
16: I tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
2: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no?, que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
17: Luca.
2: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
17: Espera, lo voy a decir en castellano, perdón.
12: Sí.
17: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
2: I del missatge que heu donat, què?
17: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y van a estar muy bien.
2: Donant recolzament, no?
17: ¿Qué?
2: Donant recolzament, dando apoyo, ¿no?
17: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
2: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
17: 10.
2: I ja penses així, amb aquest missatge tan clar, no?
17: Sí.
2: Molt bé, gràcies.
12: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, doncs, i com el Luca, molts joves, ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill, perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir, ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
2: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
18: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
2: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la Desviars, la col·laboració també d'altres entitats com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços. És una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
18: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal. De la mateixa manera anem de la mà, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central. I jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
2: Fins i tot des de l'associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
18: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
2: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
19: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
2: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTBI friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
19: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han bolcat en aquest mes de l'orgull. Des de la regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
2: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'orgull.
20: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
2: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
20: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Splay, la Transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es, pues eso, dinamizar toda la actividad.
2: Continuar reivindicant, ¿no?
20: por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
2: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
0: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
2: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esperai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
21: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
22: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
23: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
24: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
25: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
26: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
27: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear

0: Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i els nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGBTIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
1: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
2: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
3: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
4: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
5: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
2: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
6: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
7: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
6: I seguim parlant de l'orgull, perquè la Biblioteca Aigües Toses acull fins al dia 31 de juliol l'exposició Desviars. Fa uns dies es va inaugurar aquesta exposició amb diferents artistes, alguns d'ells de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls, Joel Carrasco.
8: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
9: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions, posicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
8: Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres, aquestes, per exemple.

0: que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
1: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. I llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
0: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
1: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana, o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
0: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
1: Les obres d'Antònix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
0: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
1: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
0: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vinguis, doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
1: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
2: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
3: Mira, les meves obres són, bueno, és aquesta que està aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues em van decidir pues també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra, que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims Orgulls per a fer els cartells i les samarretes i això.
0: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
3: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixat en digital i...
0: Es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
3: Sí, a veure, en aquesta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu, i donant èmfasis a pues, tant a racialitat, a la edat, o sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional, i això, sobretot que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Mm-hmm. I aquesta va ser una... Aquesta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i van fer una camiseta, la composició era circular i posava Orgull enmig.
0: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
3: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Aquestes, pues, mira, van anar sortint. La idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
0: Després torna una miqueta a la de la perla. És una obra que si la mires i l'enetges una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
3: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaren i continuar pues, donant-li el protagonisme com a la nostra perla, que és directament és el símbol de l'orgull.
0: La perla no és una il·lustració, no? Com això? No. És a llenç?
3: Esta perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital. Sí.
0: Però sembla que sigui pintada.
3: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fos un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant, o sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
0: Imagino que la de la perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
3: Sí.
0: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Uh-huh. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la perla?
3: Volíem que fora la mona del Lliça del Baix Llobregat, per això que sortirà la sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
0: Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
3: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Mm-hmm. Ha sigut una bona elecció. Jo no sé, per destacar, és que hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, s'ha acabat davant, aquí aquesta més gràfica, que és una xica d'aquí del poble, i tenim també pues, a gent que ha participat des de México, que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
2: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
4: Fins al 31 de juliol, com dèiem, oberta aquesta exposició a la Biblioteca Aigües Toses, l'exposició de Desviarts. Per cert, un dels artistes que hi participen van estar presents també el passat diumenge a l'esplanada del Mercat Setmanal en la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. I més informacions sobre el Dia de l'Orgull. Ja fa unes setmanes també en parlàvem de la creació del distintiu del segell als comerços locals de Sant Andreu de la Barca, LGTB Friendly.
2: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
5: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
0: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
5: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs, tolerant amb totes les persones de la ciutat en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també és d'haver doncs, un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs, es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
0: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
5: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per per, com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a, no sé, a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure, doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
0: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
5: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara, doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i, bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat, doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
2: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
6: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques, és pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un puesto de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local, doncs, per qualsevol cosa.
0: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
6: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
0: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
6: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
0: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
6: Bueno, doncs hem estat bueno, en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, bueno, a veure, doncs, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar al comerç local amb aquesta iniciativa.
0: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a atraure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
6: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
0: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
6: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és, al cap i a la fi, és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
2: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
7: Sí. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuins. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuins, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, com esteu?
4: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
8: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat, i sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
4: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuins, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuins de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuins. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuins de Sant Andreu de la Barca.
9: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo una forma distinta y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer, y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal, ¿eh?
4: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no? pels valors que s'inculca, no? A través d'aquest equip.
9: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
4: Son equipos mixtos.
9: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
4: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
9: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
4: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
9: Sí, no, y aparte cada uno es distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
4: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
10: ¿Puedo decir algo?
4: Sí.
10: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
4: 27 anys. 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
10: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. nos gustó el ambiente, cómo eran las personas y nos quedamos.
4: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits, veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
10: No, no és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
4: Tu jugues de davanter.
10: Sí.
4: M'han dit que marques molts gols.
10: Sí.
4: Quan marques gols, ho celebres o no?
10: No.
4: Per què no ho celebres?
10: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y estar perdiendo.
4: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
10: Sí.
4: Ostres, llavors, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no ho celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
10: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
4: Damaris, déu-n'hi-do, no?
8: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
4: Víctor, tu també formes part dels Genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
11: Sí.
4: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
11: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima. Y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
4: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
11: Sí.
4: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
11: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando... Bueno, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
4: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
11: Pues sí, la verdad es que
4: no,
11: sí.
4: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuïns?
11: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo. Y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
4: Frank, opines el mateix?
10: Sí.
4: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuïns, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
8: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer... i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
10: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde, noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos. Yo jugaba en un equipo, jugaba en Sabadell y él jugaba en San Vicente de Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
11: Sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento, realmente, yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien. Porque además, vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban. Que realmente conocí poca gente que le gustaba las mismas cosas que a mí. Y la verdad me vino muy bien. Por eso supongo que congeniamos también.
8: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia? ¿Amigos? ¿Compañeros?
10: A mi madre le hace gracia.
8: ¿Qué querías decir? Le hace gracia.
10: No sé, que siempre me ha apoyado.
8: Ah, vale.
10: Que es una mujer un poco dura, pero en este tema ha sido muy abierta y una persona que ha estado ahí para mí y para él.
4: Que això està molt bé, no? Frank, aquest suport de la família és importantíssim.
10: Sí.
4: Importantíssim en tot, no? De que et recolzin, no? De que juguis a futbol, de que tinguis el Víctor com a parella, no?
10: Sí.
4: I en l'entorn de l'equip, suposo que molt bé, no?
10: Nunca hemos tenido que decir nada específicamente.
8: Claro.
10: Nos aceptan, fuéramos lo que fuéramos o seamos como seamos. Al final todos somos amigos, todos nos queremos y estamos bien juntos.
4: És que tampoc hem de donar explicacions, no?
10: Jo crec que no.
4: És el que nosaltres sentim, el que nosaltres estimem, vull dir que no hem d'anar explicant coses a la gent, no? Tu estimes el Víctor t'estima tu i ja està, no?
10: Sí.
4: Víctor, sobre aquesta situació, com la veus? Dius que la seva mare que molt bé, no?
11: Sí, la verdad que sí, realmente su madre nos apoya mucho. Yo, la verdad, la primera vez que fui a su casa, yo, como no lo sabía, yo iba con mucho miedo. Pero luego realmente vi que ella realmente apoyaba mucho. Te dije, a ver, poca gente y así.
4: I quan esteu jugant al camp, ja que els dos sou parella, us passeu més la pilota, vosaltres dos o no?
10: Sí.
8: Hi ha més preferències, no?
4: El Frank diu que sí, eh? Hi ha preferència, no?, a l'hora de qui li envies, no? Tu també ho fas, Víctor?
11: Sí, la verdad es que sí. A veces hasta Javi me acaba diciendo, oye, vas a también a otra gente, que tú el rato se la mandas a Frank, boca todo el rato a él.
4: Que es nota, no?, que teniu aquesta afinitat, no?
11: Sí.
4: Però l'important és això, és formar part d'aquest equip, de que evidentment doncs, tothom doncs, ho accepti, no? I que vosaltres també, home, podeu ser com a ambaixadors, no? com a persones que poden ajudar a visibilitzar, no?, la qüestió referent sobre LGTBI, no? I en aquest Dia de l'Orgull que celebrarem un any més a Sant Andreu de la Barca, doncs que vosaltres esteu donant una visibilitat, no? Us sentiu així, com a ambaixadors, o és una paraula massa gran per vosaltres?
11: A ver...
4: Sí, ¿no?
11: A lo mejor un poco grande. Ahora mismo yo a lo mejor lo veo y digo, uf, es que a lo mejor un poco grande, no embajador.
4: Però, clar, la vostra experiència, que avui estem explicant aquí a la ràdio, haurà moltes persones que estaran escoltant i diran, ostres, pues jo també donaré aquest pas endavant, no?
11: Bueno, a ver, sí. Yo espero que sí, porque realmente muchas veces solo necesitas ver si otra gente está pasando por lo mismo que tú para como darte un empujón a ti mismo. Entonces, realmente, sí, realmente el escucharnos hace que ellos den ese paso que no se atrevían. Pues la verdad, me alegro mucho.
9: Más que un embajador, es un ejemplo. Un ejemplo a seguir, ¿no?
11: Sí.
9: Yo creo que esta situación que se les ha dado a ellos, que le ha ido muy bien, que la familia ha aceptado, les ha apoyado en el equipo, como ha dicho Fran, no hay distinción. Son dos, son pareja, son dos amigos, no hay distinción, y toda la gente lo asume así. Como una cosa natural. Y eso es lo que creo que, como ellos, no el embajador, como aquí dice Víctor, pero sí un ejemplo a seguir. Por todo, por tanto por ellos, por su entorno.
8: ¿Y creieu que a tots els equips passa això?
9: No sé, habrá algunos que sí que harán, porque se centrarán más en la educación, en la formación y tal, que en la competición. Supongo y espero que esto pase en muchos más equipos. Y si no es así, pues que se vaya implementando esta situación.
4: ¿Ho parles amb l'equip? Sobre de que ells són parella, sobre qüestions referents a LGTB, ¿ho tractes a l'equip o simplement...?
9: No, es natural. Es decir, no hablamos nada porque es natural. Todos sabemos que ellos son pareja, tenemos en otro equipo otra pareja de chico y chica, tenemos una chica binaria, chica chique, binaria, ¿vale? Perdonad. Pero en el equipo todo el mundo sabe cómo somos, pero no le damos importancia. Es que creo que no hay que darle importancia, hay que asumir estas cosas, estas realidades.
8: Sí, sí.
4: Que com a societat hem d'aprendre del que estan explicant ara avui aquí, no?
8: Exacte, és el nostre objectiu, la manera de pensar, la manera de fer i de comportar-vos cada dia sense donar cap explicació i amb llibertat, i l'important és disfrutar, jugar, no guanyar i no jutjar ni... Aquest és l'objectiu, llavors, felicitats.
9: Muchas gracias, sobretot por ellos, que se lo merecen.
4: Vosaltres creieu que la vostra manera de veure el món és diferent de la resta o no?
10: Sí.
4: ¿Cómo es el teu món, Frank?
10: Por ejemplo...
4: Sé que es una pregunta complicada, ¿eh? Pero han dado muchas respuestas, por tanto...
10: Por ejemplo, yo no entiendo por qué una persona cogería un bus para ir a un sitio. Pero Víctor me ha ayudado a entender que a la gente sencillamente no le gusta caminar y prefieren, pues, ir más cómodos en el transporte público. Y eso yo nunca lo había entendido. Porque decía, vas andando... Y es más rápido, porque no da tanta vuelta al bus. Y yo creo que es un buen ejemplo de una forma diferente de ver el mundo.
4: ¿Víctor?
11: A ver, yo realmente nunca me he parado a pensar en cómo ve la gente el mundo, porque yo la verdad, yo vivo a como yo lo veo, y quien lo vea diferente, pues mira, pues allá. Cada uno, pues supongo que vive a lo que ve.
4: ¿Ets feliç, Víctor?
11: Sí, la verdad que sí.
4: Frank, tu també?
10: Sí.
4: Home, ja se'ls veu, eh?
8: Aquest, sí.
4: Un sí molt, molt, molt directe. Suposo que hi ha moments o entorns on vosaltres us sentiu més còmodes, no? Intenteu buscar aquests entorns on esteu còmodes vosaltres, no?
10: Sí.
4: Quins serien aquests entorns on esteu més còmodes vosaltres? Jugant al futbol, està clar, no? Amb l'equip de genuïns.
11: Sí, la verdad es que sí.
10: Sí, en el campo de fútbol, en el San Andreu, siempre hemos estado cómodos. Es un motivo por el que venimos de tan lejos. Por ejemplo, yo lo paso fatal en el tren. Mucho ruido, mucha gente, mucho rato. Pero como estoy tan bien en el San Andreu, pues por eso hago el esfuerzo para llegar hasta aquí.
8: O sigui, penses en l'objectiu d'arribar a San Andreu i el tren, pues el passes més fàcil, no? Tot el trajecte?
10: Sí.
8: Molt bé.
4: Bona tècnica aquesta,
8: sí,
4: eh? Bona tècnica aquesta. Víctor, et passa el mateix?
11: A ver, yo realmente, aparte de en el fútbol, realmente a mí no me muevo mucho de casa, porque donde estoy muy bien. Normalmente, si no tienes casa es que porque estoy en entreno. Pocas veces me vas a ver salir de casa porque estoy muy cómodo en mi casa. Estoy en mi zona de confort, estoy muy bien ahí, tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito. Entonces, como mucho, lo único que me falta son los compañeros y ya lo tengo en el fútbol. Entonces, si los quiero estar con ellos, pues voy al fútbol.
4: Porque aparte del fútbol, ¿quiénes son las vuestras aficiones? ¿Qué más os agrada hacer?
11: Pues a ver, en mi caso, aparte de lo típico que puedes hacer en casa, pues consolas, películas, series, me gusta mucho lo que es el dibujar. Realmente, no tanto, pero por ejemplo, antes, cuando yo me sentía mal, yo lo que hacía es coger y dibujar tal cual como yo me sentía. Pues muchas veces, cuando yo veía que un amigo estaba mal, yo decía, Y si pruebas a dibujar cómo te sientes, a lo mejor te ayuda. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Dibujo lo que me siento. O sea, yo dibujo cómo me siento. Y incluso a lo mejor, aparte, incluso me pongo música para fortalecer más ese sentimiento y saber mejor lo que puedo, lo que quiero dibujar.
4: ¿Conservas aquests dibuixos?
11: Sí, alguno aún tengo, porque me los llevé todos cuando me fui con él. Y menos a lo mejor alguno que se haya perdido, se haya como malgastado por el tiempo, pero la mayoría los tengo en su casa.
4: Frank, teves aficions, quina, també comparteixes l'afició del dibuix?
10: No.
4: Dibuixa bé?
10: Sí, mucho.
4: Sí, molt, molt, no? T'ha fet algun dibuix alguna vegada?
10: Sí.
4: Sí, uns quants, suposo, no?
10: Sí.
4: I com et dibuixa? ¿Cómo te dibuixa? ¿Jugant a futbol o...?
10: Sí, sí. Te gusta mucho dibujar jugant a futbol.
4: Marcant algun gol, no?
10: Sí.
4: Damaris, què més? Què més?
8: A veure, mira, quins missatges donaríeu als joves que potser tenen por de ser com són? Que sí que ho hem parlat una mica, no? Del fet de, bueno, o què significa per vosaltres la frase d'estimar és estimar, o de love is love. Quin consell donaríeu?
10: Mira, quien no te quiera por una tontería como querer a otra persona no te aporta nada en tu vida. Si alguien te quiere, si alguien es tu amigo, si alguien es tu familia, siempre van a entenderlo, aunque les cueste o aunque no quieran, porque van a decir, es que si él es feliz, ¿quién soy yo para meterme en medio? Entonces, si tú quieres, tienes que querer. Porque querer es apoyar a alguien, estar por alguien y pensar que aunque a ti no te guste esa cosa que esa persona quiere, tú tienes que apoyarla porque sencillamente le quieres. Eso es querer.
8: I tant, moltes gràcies per la teva opinió. I tu, Víctor, què opines?
11: Pues la verdad es que realmente lo que él ha dicho tiene razón. O sea, realmente tú lo que esperas de la gente es que te apoyen. Y realmente él muchas veces me ha dicho, mira, si alguien que se supone que es tu amigo no te apoya, pues que no sea tu amigo directamente, porque si no te está apoyando es que no es tu amigo, es que esa persona no te quiere realmente.
8: ¿Us heu trobat en alguna situació que us hagin comentat alguna cosa que no us hagués agradat?
10: Es que nos movemos mucho por el círculo de gente con neurodivergencia. Y en estos círculos la gente suele ser muy abierta. Entonces, no, de normal, nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que fuera de tono. Porque, bueno, al final, la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
8: Uh-huh. Sí, sí, perfectamente.
4: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista. Missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó en la vida, en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair sobretot tant el Víctor com el Frank d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador, que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista. I felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns, amb... Com a entrenador, ¿cuánta gente forma parte del staff de la equipo técnico?
9: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de los entrenamientos y viene a todos los partidos. Y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que si permites es que creo que hoy me he quedado sorprendido porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tiene que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
8: Nosaltres també, Jordi, oi?
4: Nosaltres també, evidentment, i ara aquesta I aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu Genoins, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant del Genoins, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
9: Sí, sí.
4: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
9: Muchas gracias.
8: Gracias.
10: Gracias.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Era tot seguit en el Via Directa, l'espai de la jove en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de Ràdio. Sergi Iu, Benson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui això m'ho comença amb actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava, i que estic molt contenta perquè ja ha tornat la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de al Canadà, i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: És tipo Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Càmping, no?
0: Entenc. Sí, com un càmping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, d'acord. No era tan difícil.
0: Hi ha, o sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'aparte. Llavors torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i bueno, a partir d'aquí es teixeix. És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat,
1: molt
0: i tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping... Ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, jo crec. Sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica de...
2: L'economato aquell, sí.
0: Sí. I no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
1: Oh, que bonic, sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No
1: hi vaig, però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu amb un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar amb els diners, eh? Perquè normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, doncs mira, a nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings va ser molt recurrent.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No, dic que no, evidentment. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Hi ha un bungalow, sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també, s'hi van encarinyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
2: Sí?
1: Però això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Això ja s'ha dit.
1: Ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Això ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo
0: és
1: que la vas
0: dir. És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro, és a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
2: Bueno, per ja sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de Bear.
2: Ui, això és que se posaran molt cinematogràfics i faran paraules d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear. Era
1: a nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90% i escaig.
2: No, jo he vist però... fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. I, bueno, vale, sí,
1: jo sí. Crec que no sóc objectiu, no sóc objectiu.
2: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir com estic bé en aquesta última temporada.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no, no...
2: Me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
2: Perquè més es va... Ja sabem més l'últim capítol de la temporada...
1: Última
2: temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
2: Home, viure una última temporada així, setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
2: Una de tantes, no? Vull dir... Vinc de veure Eufòria.
1: Evita-te.
2: És que, clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè, clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però... From,
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Doncs mira-la, aquesta.
2: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui, sí? Que està interessant, eh?
1: Jo no en conec cap.
2: Molt. Ja t'ho diré, ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe... What's not waiting for me? Someone I lost. Someone special.
3: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule.
0: La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
2: Sèrie d'animació, eh?
1: M'agrada X-Men, però l'univers pel·lícules.
0: Ah.
1: Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
2: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No, és d'animació. Bueno, no em frenaria que fos d'animació, però no...

0: Aquí la gente da cringe. Tía, no llega ni el chain.
1: Aquí tenemos tradición.
2: No, lo que no tenemos es dinero.
3: Tengo 1,70.
4: Pues con eso te llevas 2 puñados de... y una pegatina.
5: ¡Pon!
6: Olivia es la nueva comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un gir inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
7: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer.
6: Sí.
7: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
2: Sí, perquè es veu que son pare té...
7: l'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
2: Potser han jugat una mica també però, amb això.
7: Llavors he pensat ara això, sí.
6: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
2: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
6: Sí.
2: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
6: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
7: És que serà dramàtic i profund, això.
2: També, amb aquest. És que, jo, més, per lo que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
6: Sí.
7: Vale.
2: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla, es muda amb ella en un poble i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
7: Ja. I aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
2: Molt, sí. I serà una família feliç.
7: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada, ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver. I tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
2: No, potser no la cancel·len i li diuen...
7: ja n'hi ha prou.
2: Una i no más, Santo Tomás, exacte.
7: Kira Miró, Fernando Tejero.
6: Kira Miró, aquesta no és model.
2: Sí, i actriu també.
7: Surt ara a Machos Alfa.
2: Exacte.
6: Vale.
7: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la Machos.
2: Sí, correcte. És.
6: Sí.
2: I a més aquí té el seu accent, perquè normalment quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño, per així dir-ho.
7: Peninsulitze.
2: Sí, però aquí té el seu accent.
6: Que bé, que bé. Doncs a Netflix el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
2: Ojo,
6: pues mira,
2: també fa bona pinta,
6: Sí, no està mal. No
7: això
6: està
7: ho sabem
6: mal.
7: Si és espanyol? Tenim que no,
6: No,
7: no, Nisa...
2: El sé, no.
7: Val.
6: A Prime Video el que arriba és amb ella. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing. We have something important we want to talk to you about. Elle, we're moving to Seattle. Now. Val, és Elle.
7: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
6: No, és que no havia fet aquesta lectura jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
7: Ah, és d'aquest univers?
2: Mira.
6: Es veu que sí.
7: Indiferència, no?
6: Absoluta.
7: Perfecte.
6: Tu també, no?
7: Sí, jo no he vist...
2: No, veig que no ens ha agafat aquesta
7: proposta. No, Reese Witherspoon. Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
6: No sé.
7: No en sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
2: Bueno.
6: No, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
2: Mira, això t'afavoreix.
7: Perquè són les unes que treballen a l'estiu.
6: Sí. La supervivència d'una xica con curvas. I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. That's a little much. I'm overcompensating because I'm nervous. I can slap you if you want. That's a no, thank you. Oh, I have

0: una persona que explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar,
1: no? Seria?
0: No, amedrentar? Això no existeix.
2: A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí estem.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure amb el que explota a la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele...
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar. Perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor explotat i llavors...
3: Ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'ombre vapor. És com l'ombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No.
1: Llavors,
3: la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se.
3: No la mirarem. A veure, ho explicat millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a per ell i pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, ha estat inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i ja el tens no, guanyat. Amb
1: no, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però a les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa,
3: eh? El pare Noel és el capaç de fer.
1: Això també...
0: Venga, va. Movistar Plus arriba de memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You'll come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with what nothing.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pari aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Està
3: bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de... entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
1: Uh-huh.
3: Pot estar bé, aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto
0: sí.
3: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada, ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
1: Com que està basat en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
0: Ah, també tens.
3: De Zach Alzheimer.
1: Estigui partit.
3: No va anar a belga.
1: Uh-huh.
3: Molt bé.
0: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
9: Kamakusachi! Idi Kamakusachi!
10: Alavante, alochinochina, avesochina, yen cheyalanukunda? Ee ganta mogiddi, ganta mogindo? Manta lesinatte! Hey Subu, yen chestu?
11: Rest chestu.
12: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
11: టీచింగ్
13: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్
14: టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళ సంది
13: అంటే
0: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil, així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
1: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
0: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
15: What we see is not what's out there.
16: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
17: You
2: if you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
0: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. Vale. En el present, Juliette Nicole sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
3: llacunes.
0: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Nee, descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena d'esdeveniments amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
0: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, la distòpica, l'adjectiu distòpic ja em tirem darrere, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi,
0: un llibre bastant distòpic que crec que t'agradaria. L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: Me l'apuntaré.
0: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, és una fumada de porro que...
3: Però... És que no m'apeteix.
0: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que el lloc de From no miri Silo,
0: Llavors, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vai, hombre.
3: Perquè t'assegures, aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però entre tres temporades ja... Bueno, està estrenada
3: si
1: tercera.
3: No n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
1: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
0: Molt bé.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla, és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
0: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba Filmin Justícia, Those Who Kill.
8: Ni vet du hem som oss som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte ordet.
11: Den afdøde var et højstående bandemedlem. Patrick Hansonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
17: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
18: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
19: Så er det her, du gemmer dig?
20: Hvem er det?
19: Det er en af Kims gamle venner.
0: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectivesc. En aquesta ocasió, la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrastrat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
0: Fa pinta.
3: Noruec, danès...
0: Sí,
1: Hapgard i Bergstein sonen, no?
0: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
0: Sí. A Netflix, a Salcedo Cuero i Bugalú.
21: Suale. Este está bueno.
22: Este territorio es nuestro.
23: Usted no estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
22: Ayer.
21: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
22: Ah, listo, de una.
0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
3: Bueno.
0: Jo crec que no la miraré.
1: No,
3: Per mi següent, això què és? Argentí? No.
0: Hòstia, no ho sé.
3: No, argentí no sonava argentí.
0: No.
1: La següent?
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
1: Pues... aquesta, no, aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
1: per lo que jo he vist.
0: Sea,
1: però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues venga, a Netflix arriba No tengo miedo.
24: Mira, el malo.
25: Uy, uy. Uy, uy.
5: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
6: Fue a casa de la bruja.
7: En el bosque no hay ninguna bruja.
6: Un día desapareció un niño. Y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
20: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel sin que la bruja te coma.
24: ¿Hola? ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
25: ¿Eres un ángel?
26: ¡No me cobarde, cabrón! ¡Es huevo, carajo!
27: Ustedes casen espiando, ¿eh?
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un entrenador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
1: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler imagino que sí, és Vox Populi, no?
3: No hi ha spoiler.
1: Però, bàsicament, a aquests nens els hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que sí. Té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
1: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Oh! Hòstia.
3: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
28: Es una entrada familiar.
29: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
28: Sí, pasad ya.
29: Vale, muchas gracias.
28: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
30: Me gusta improvisar.
28: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
29: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
28: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: Un remolí.
3: Te l'ha saltat, aquesta paraula.
0: És que no
3: t'ha vingut la traducció al cap, eh?
0: No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
0: Arriba a Netflix.
1: Una mena de remake, eh? O algo així.
0: Sí. Agatha i Lola, a 3 Player.
3: Semblen protagonistes de escenas de matrimonio.
0: Sí. El viajero, arriba a Cosmo, Dalglish, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
1: Molt bé.
3: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
1: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
1: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: El Solo, què?
0: Tens un minut, sí.
1: La del Solo... Com hem dit que es deia?
0: Silo.
3: Silo,
1: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: Sí, la del verano del 36.
3: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un trunyaco de B15, no cal que ens enganyem.
1: A veure, estem adentrant-nos al juliol,
3: claro, si
1: que
3: no
1: de
3: és
1: tota
3: una crítica,
1: la vida...
3: El juliol i l'agost...
1: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: L'agost perquè torna el lasso, perquè si no...
1: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé.
3: Que bé.
0: Doncs aquestes són les estrenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt gràcies, bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això m'han seri, l'espai de sèries d'Ubaulí de Ràdio.

0: I amb l'espai de la Jove en sèrie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'avui dilluns, dia 6 de juliol. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de la xarxa social de Facebook, X i també Instagram, i com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Àrea Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 6 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'incendi forestal que va patir Sant Andreu de la Barca aquest diumenge. Finalment, el balanç, 4 hectàrees cremades a l'incendi forestal de Sant Andreu de la Barca d'aquest diumenge, que va obligar a confinar veïns de la colònia i del Palau i que va obligar també a evacuar la zona de Can Salvi. En parlarem, en farem referència després d'aquest diumenge. Des del primer moment, Ràdio Sant Andreu va informar a través de la pàgina web i a través de les xarxes socials d'aquest incendi. També escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet i també del cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català. Però avui també centrarem bona part del programa del Via Directa a parlar del Dia de l'Orgull. L'acte central es va celebrar el passat dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal. L'inici de la rua va ser a la plaça Federico García Lorca. La lectura del manifest d'enguany va ser a través de l'associació Transversal. Escoltarem les veus dels protagonistes en el dia d'avui i també repassarem els diferents actes amb motiu del Dia de l'Orgull que s'han celebrat a la ciutat. Comencem, doncs, aquesta nova edició del Via Directa avui dilluns, dia 6 de juliol.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: 4 hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal d'aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. Un incendi forestal que va obligar a evacuar Can Salvi, confinar la colònia i el Palau. El foc es va declarar al migdia a la Serra d'en Canals i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència format per 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. La ràpida actuació dels bombers i la coordinació dels diferents serveis d'emergència van evitar les flames afectessin habitatges. Un servei d'emergència format també per Mossos d'Esquadra, la policia local de Sant Andreu de la Barca, l'associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil de la ciutat, a més d'altres poblacions i també diferents unitats d'ADFs que van aconseguir finalment apagar aquest incendi. Un incendi forestal que es va declarar al migdia a tocar de la via Esport, va cremar 4 hectàrees de vegetació forestal i va obligar a evacuar prop de 300 persones de les instal·lacions esportives de Can Salvi, així com també alguns habitatges del barri de la Colònia. A més, els veïns de la Colònia i del Palau van rebre una alerta S-Alert als seus telèfons mòbils i van haver de confinar-se de manera preventiva mentre els equips d'emergència treballaven per controlar el foc. Un avís que es va rebre a la 1:35 minuts del migdia a través del telèfon d'emergència 112. Les flames van avançar amb gran intensitat en sentit ascendent, fent a situar-se molt a prop dels habitatges i equipaments municipals, fet que va obligar els bombers de la Generalitat a concentrar els esforços en el flanc esquerre de l'incendi, considerat el principal motor de propagació. El dispositiu d'extensió va mobilitzar, com dèiem, 11 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris, 2 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atacs amfibis i un helicòpter de comandament. Després de gairebé 3 hores de treball, els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 4:28 minuts. Com dèiem, important també la tasca que va realitzar la policia local, també Mossos d'Esquadra, també amb la vigilància de la Guàrdia Civil, també l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca i altres proteccions civils properes a la ciutat i, com no, la gran feina també realitzada per les diferents ADFs que van actuar sobre el terreny. Ràdio Sant Andreu va estar des del primer moment donant informació sobre l'estat de l'incendi i també vam poder tenir ocasió de parlar amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el cap de la policia, Jordi Català.
3: Doncs aproximadament a 2:15 s'ha iniciat un avís de que hi havia un incendi o hi havia, diguéssim, una part que s'estava cremant, just a darrere del que ve a ser la pista d'atletisme. Ràpidament, la policia local han estat els primers en arribar en el lloc, han pogut veure que ràpidament les flames agafaven una magnitud important i doncs, amb molta celeritat i eficiència s'han activat tots els serveis d'extinció, d'emergència que disposa el país, doncs, per poder fer front a aquesta emergència. És un incendi que ha acabat cremant 4 hectàrees i que ha estat, diguéssim, gairebé a tocar d'una casa i també de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
1: En el moment en què s'ha conegut la notícia, quin és el protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, perquè també s'han confinat barris, també s'ha rebut missatges a través del telèfon mòbil, a través del S-Alert, avisant sobretot a la població?
3: L'Ajuntament el que ha fet és activar el DuproCIM, que és el document, diguéssim, de seguretat o de protecció que té, i per tant aquest document té una sèrie d'actuacions on s'activen a diferents departaments de la casa, des de serveis socials, els departaments també de protecció civil, la policia local, que ja evidentment ja estava treballant, i per tant es comença a preveure tota una infraestructura d'emergència precisament per atendre ja no només l'emergència en si, sinó les conseqüències o els fets derivats de l'emergència. I sobretot li hem donat, diguéssim, més acceleració a tota aquesta preparació en el moment que la consellera Núria Parlon em truca i em diu que hi haurà un confinament d'una part de la colònia i també, diguéssim, d'una part del Palau, que és on s'envia l'alert, el missatge. I per tant, un cop la consellera, diguéssim, m'alerta de que estem en aquesta fase de l'emergència, des dels serveis municipals, com dèiem, posem en marxa tot el que és l'habilitació d'un espai per atendre les persones que són evacuades, etc, etc. I evidentment, una de les primeres decisions que es prenen, i aquesta la pren amb autonomia de l'emergència policia local, és evacuar tot el que és a l'entorn, al voltant de les 3, a l'entorn de Can Salvi, les instal·lacions esportives de Can Salvi. Gairebé 300 persones han estat evacuades de les piscines municipals, ja que el foc estava a l'altre costat de la muntanya, però que evidentment portava una tendència ascendent i que, per tant, podia arribar al punt, com ha arribat, de tocar gairebé el llindar de les tanques perimetrals de Can Salvi.
1: Aprofitant que també tenim aquí els estudis Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, parlàvem ara mateix amb l'alcalde d'aquest protocol que ha activat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un protocol com és habitual, com sempre, la policia local actuant des del primer moment. Hem vist Protecció Civil, l'Associació de Voluntaris, hem vist també ADFs, bombers, tot un dispositiu que des del primer moment, pràcticament des del minut zero, intentant extingir aquest incendi.
4: Sí, nosaltres tan aviat tenim notícia d'un foc i que s'està propagant de forma una mica violenta, el que fem és activar a la resta d'equips d'emergència per tal que vinguin a ajudar-nos a sufocar-lo. Llavors el que fem nosaltres, tan aviat tenim notícia d'això, és fem l'avaluació, com he dit, truquem i ja anem preveent cap a on anirà l'emergència. En aquest cas hem vist que Can Salvi era un lloc de risc i que potser si l'incendi avançava de forma més violenta, podíem arribar a tenir problemes per treure o desallotjar després a la gent, i per això hem pres la decisió d'evacuar preventivament tot el complex de Can Salvi. Després, la resta, una vegada hem evacuat això, ja hi havia perill per una casa de la colònia o alguna casa de la colònia, que tots els mitjans, els aeris i els terrestres de bombers han focalitzat allà per tal d'evitar el risc de que cremessin els béns. I bé, al final ja s'ha perimetrat tot l'incendi i, bueno, per pròpies declaracions del cap de bombers no ha anat a més perquè el bosc estava bastant net. Llavors, ara, com bé ha dit el senyor alcalde, estem en una fase d'estabilització que ja ha finalitzat i estan fent els treballs més terrestres, que són de remenar, mullar i preventivament veure que no revifa.
1: La bona notícia ha estat aquesta, que a les 4 i 28 minuts de la tarda bombers ja donava per estabilitzat aquest incendi. El que sí que s'ha destacat és aquesta ràpida actuació, no ha anat a més, tot i que el foc sí que ha estat molt a prop de cases i també molt a prop de les instal·lacions esportives de Can Salvi.
3: Sant Andreu la Barca té la massa forestal que abraça el conjunt de la trama urbana de la ciutat. Per tant, té una casuística que potencia el risc de que hi hagin incendis. Qualsevol activitat humana que es pugui fer al voltant d'aquest entorn natural pot provocar en qualsevol moment, diguéssim, aquests incendis. I l'afectació d'aquests incendis, doncs, és molt més probable i amb molta més intensitat que puguin afectar l'entorn urbà, no? Precisament per això l'estratègia de l'Ajuntament a l'hora de tenir la franja perimetral de protecció contra incendis feta, amb l'obertura de tota la franja de tot el municipi, i a més com estem fent ara, i ho recordàvem amb la regidora de Medi Ambient, la Mònica Julià, estem fent tot el manteniment de la pròpia franja, i per tant, com també deia el cap de bombers, aquesta feina doncs té, diguéssim, la seva visió quan es tracta d'una extinció, no? Però potencialment té molt més risc que Sant Andreu i pugui haver-hi diguéssim, algun conat, perquè hi ha molta activitat humana molt concentrada al voltant de l'entorn urbà, i a més quan hi ha afectacions doncs és molt fàcil que pugui tocar un equipament municipal, que pugui arribar a tocar una tanca, com ha estat el cas d'una casa particular. Jo sí que voldria agrair molt granment i amb molta intensitat i molta força la feina dels bombers. Els bombers, a paraules seves, han prioritzat Sant Andreu de la Barca per evitar que hi hagués un segon gran incendi a Catalunya, ja que estan treballant a l'Alt Empordà i per tant han destinat recursos aeris de l'incendi de l'Alt Empordà a actuar a Sant Andreu de la Barca, i això el que ha fet o ha provocat és que poguessin tenir l'incendi controlat molt ràpidament, i aquí ho vull agrair perquè crec que han estat pocs minuts que ja hem tingut o ja hem disposat de mitjans aeris per l'extinció, no? Els bombarders dels bombers han estat remullant tot el que és l'entorn i el perímetre d'aquestes cases de la colònia, i per tant aquest fet ha provocat que l'incendi no anés contra danys, diguéssim, ni personals ni patrimonials, però que tampoc entrés, i ho recordo, al massís de l'Ordal. Sant Andreu de la Barca és un dels accessos al massís de l'Ordal, i per tant hi ha una massa forestal enorme i que precisament ha volgut, diguéssim, preservar tots els equips d'emergència.
1: És aviat per saber-ne les causes? Hi ha alguna hipòtesi?
3: Jo, per la meva part, no tinc cap mena d'informació. Sé que s'està treballant per part de Mossos d'Esquadra, d'agents rurals, i també la policia local col·laborarà en aquestes tasques d'investigació a través de l'anella de seguretat dels diferents mitjans d'enregistrament que tenim a la ciutat. I a la que tinguem, evidentment nosaltres no serem les persones que ho haurem d'explicar, sinó que seran els cossos que ho estan fent i que estan investigant que hauran de treballar-ho.
1: Finalment, alcalde, quin missatge vol enviar als veïns de la colònia del Palau després d'aquesta situació d'aquest diumenge, d'aquest incendi?
3: Un agraïment immens perquè han respectat la instrucció de confinament, han ajudat en tot moment els mitjans d'extinció a poder-se moure amb facilitat, a no impedir aquest moviment i aquestes tasques, i el que deia, els veïns, moltíssimes gràcies a tots els equips d'emergència que han actuat, també un agraïment profund. I jo crec que cada cop més som una societat, som un país que ens preparem, no?, per tenir emergències com les viscudes. Som un país que crema a l'estiu, i per tant tenim doncs grans professionals que estan formats i estan preparats per atendre aquestes emergències, però crec que el conjunt de la ciutadania cada dia és més conscient. Esperem doncs que això, no?, aquesta alta protecció que tots fem i prevenció que tots fem doncs tingui el seu resultat, però a vegades el risc zero, o a vegades no, mai el risc zero existeix, i avui s'ha donat el cas, i per tant això és fortuït, el que és l'emergència, i per tant aquí en aquest sentit el que hem de posar en valor és que ràpidament s'ha actuat, s'hi ha treballat i hem aconseguit que no anés a més.
1: Hem de recordar que la Biblioteca Aigües Toses s'ha habilitat com a punt d'acollida a les persones que ho necessitessin. També ha servit com un punt on professionals que estaven treballant en l'extinció de l'incendi poguessin arribar doncs, a la biblioteca doncs, a agafar aigua, perquè evidentment també és necessària aquesta gent que està treballant intensament per apagar el foc, i també al voltant de la Biblioteca Aigües Toses un punt de recollida d'aigua que ha servit per als equips d'emergència, de DFS i també Protecció Civil. Per tant, aquí ha estat el centre que en seguida s'ha habilitat doncs, per qualsevol incidència que es pogués produir.
3: Això ho preveu el Duprocim, que ho comentàvem abans. També la policia de manera preventiva ha preparat o no ha obert l'esplanada setmanal per si l'incendi anava més i per tant s'havia de fer el CECOPAL, el centre operatiu de l'emergència en l'esplanada, i evidentment el Duprocim el que també ens ha permès és que si habilitàvem la biblioteca municipal, el que fèiem era un espai per donar, diguéssim, assistència als veïns que han estat evacuats de les seves cases en aquesta franja on el foc, que era l'inici, el foc estava més proper de les vivendes.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos. També gràcies a Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, per haver-nos explicat l'última hora sobre aquest incendi avui a la ciutat. Jordi Català, com a cap de la policia local.
4: Res, simplement agrair a tots els equips d'emergència, a bombers, ADF, policies, de diferents cossos, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local, a diferents veïns, doncs, l'ajuda que ens han prestat i, bueno, això allà queda tenir un ensurt.
1: Gràcies i fins la propera.
3: Gràcies.
1: Les causes de l'incendi encara no s'han determinat. Mossos d'Esquadra i agents rurals han iniciat la investigació amb la col·laboració de la policia local, que facilitarà les imatges dels sistemes municipals de videovigilància si poden contribuir a aclarir l'origen del foc. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies als que durant la jornada d'aquest diumenge van seguir l'evolució d'aquest incendi a través de Ràdio Sant Andreu, on anàvem donant informació doncs, puntual sobre l'evolució d'aquest incendi que va afectar, com dèiem, 4 hectàrees de massa forestal de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa. El passat dissabte es va celebrar el Dia de l'Orgull. De fet, l'inici va ser a la plaça Federico García Lorca, on va iniciar-se la rua, per després concentrar tots els actes a l'esplanada del mercat setmanal. Tot seguit, en parlem d'aquesta jornada.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'Associació Transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del mercat setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies, d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Ai Tormenta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Petita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Ai Tormenta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
5: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
6: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
7: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
6: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
8: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau. És l'únic que demanem.
9: Com d'important és fer xarxa.
10: La cosa més, com era? Ai, se me quiso olvidar. The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
11: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
7: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
7: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
12: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
11: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: Bé, tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
7: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
1: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
11: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
7: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
12: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del, del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
13: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè clar, som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
1: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
6: Sí, sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
1: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
6: Molt, molt intensos todos.
1: Gorka, continua treballant, no?
14: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
1: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
14: Sí.
6: Hem comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important, doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
1: Com us heu sentit avui, aquí, amb aquest manifest, davant de tanta gent aquí a l'esplanada?
15: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
1: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
15: I tant, i tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
1: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
16: Luca.
1: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
16: A veure, però no vaig en castellà, però...
1: Ah, sí?
16: Al principi pensava que iba a estar muy nervioso, però estava muy tranquilo al final.
1: I del missatge que heu donat, què?
16: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y va a estar muy bien.
1: Donant recolzament, no?
16: ¿Qué?
1: Donant recolzament, dando apoyo, ¿no?
16: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
16: 10.
1: I ja penses així, amb aquest missatge tan clar, no?
16: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
16: No.
13: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill, perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir, ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
17: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que són... ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
18: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzen el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no?, que les entitats s'impliquin també.
17: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central. I jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
18: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
17: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al reste del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
18: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
19: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí, Identitat Transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
18: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
19: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat amb aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions. I avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
18: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'orgull.
20: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
18: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
20: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el SPLAI, la transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dinamizar toda la actividad.
18: Continuar reivindicando, ¿no?
20: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
4: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca doncs ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
1: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'Associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esperai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
21: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
22: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
23: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
24: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
25: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
26: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
27: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
13: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i els nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
14: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones

0: secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot entitats privades que donen servei al nostre poble.
1: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
2: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
3: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
0: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'orgull!
4: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
5: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: I seguim parlant de l'orgull perquè la Biblioteca Aigües Toses acull fins al dia 31 de juliol l'exposició Desviars. Fa uns dies es va inaugurar aquesta exposició amb diferents artistes, alguns d'ells de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls, Joel Carrasco.
6: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
7: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
8: Mm-hmm. Si ens donem una volta per l'exposició veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no? Jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
7: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. I llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
8: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir a portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals. I després, quines són de la zona més pròxima?
7: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
8: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
7: Les obres d'Antònix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael

0: Álvarez, Identidad en duelo, l'ha fet expressament per a aquesta exposició.
1: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per a aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
0: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
1: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vinguis, doni una volta i apreci l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
0: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
2: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
3: Mira, les meves obres són, bueno, és aquesta que està aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues em van decidir pues també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims orgulls per a fer els cartells i les samarretes i i això.
1: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
3: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixada en digital. I
1: es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
3: Sí, a veure, en aquesta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu. I donant èmfasis a pues, tanta racialitat, a la edat... O sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Mm-hmm. I aquesta va ser una... Aquesta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i vam fer una camiseta, la composició era circular i posava orgull enmig.
1: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
3: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Aquestes, pues, mira, van anar sortint. La idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
1: Després torna una miqueta a la de la perla. És una obra que si la mires i l'analitzes una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
3: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar pues, donant-li el protagonisme com a la nostra perla, que és directament és el símbol de l'orgull.
1: La perla no és una il·lustració, no? Com això? No. És a llens?
3: Esta perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital. Sí.
1: Però sembla que sigui pintada.
3: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Vale. Però perquè venen els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant, o sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
1: Imagino que la de la perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
3: Sí.
1: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Mm-hmm. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la perla?
3: Volíem que fora la mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
1: Mm-hmm. Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
3: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o d'una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Mm-hmm. Ha sigut una bona elecció. Jo no sé, per destacar, és que n'hi ha tant gent d'aquí de, del poble com és, pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, s'ha acabat davant, aquí aquest tema és gràfica, que és una xica aquí del poble, i tenim també, pues, gent que ha participat des de México, que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
2: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
4: Fins al 31 de juliol, com dèiem, oberta aquesta exposició a la Biblioteca Aigües Toses, l'exposició de Desviarts. Per cert, un dels artistes que hi participen van estar presents també el passat diumenge a l'esplanada del Mercat Setmanal en la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. I més informacions sobre el Dia de l'Orgull. Ja fa unes setmanes també en parlàvem de la creació del distintiu del segell als comerços locals de Sant Andreu de la Barca, LGTB Friendly.
2: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
5: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'Orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
2: Mm-hmm. Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
5: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també has d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
2: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
5: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'Orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
2: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
5: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió. I bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir, i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
2: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
6: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques productes és, pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és, un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, val, i que poden comptar amb el comerç local, doncs, per qualsevol cosa.
1: Els establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques, ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
6: Posar-se a contactar amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines, o bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
6: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda, i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
6: Bueno, doncs hem estat bueno, en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, bueno, a veure, doncs, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a atraure clients que abans, potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha moltes, molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
6: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la Regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això, un valor afegit, i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
6: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa, i bueno, és, al cap i a la fi, és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
2: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, com esteu?
4: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026,